0: de fora i de dins.
1: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Sonora. La memòria oral des migjorn.
2: Nosaltres vam començar, vam tenir ràdio, però ells... Clar, és perquè els germans tenien barberia, però la ràdio el teníem a Can Nostre. I a vegades venien amics a sentir futbol a Can Nostre, perquè no havia res. I el van tenir molt pres de ràdio. Llavors, bueno, senties qualque... Sí, però així de jo petita notícies, que ara encara no són capaços de néixer, ja saben tot... De llavors, de notícies, no ens sabies, no, així. Bé, veies diari, llavors, però tampoc no era tant com ara, ni fer-hi prop. I era més tot d'aquí. No tenies tant present d'estona, de tot en fora. No, la primera vegada que jo vaig anar a veure la tele va ser a Esperi. Allà. El que vam veure. I nosaltres també llavors vam tenir una. Mira, quan en Franco es va morir, a casa àvia en tenien una. Jo encara no en teníem, no? Jo no tenia encara. I per era una tele petitona. Va, bueno, ja ho veuen. Sí, i llavors en els bars van començar a tenir les teles i si volies veure cosa anaves a la tele. Clar, tampoc no hi havia les hores que hi ara no. Eres vespres que hi havia tele de dia, no... Tot d'una no hi havia, només era... I unes hores acabava més de jorn, i ara... I els bars, Esperi va ser dels primers puestos que em vava. Allà va ser el primer puesto que va anar a la tele. A la Palmera, llavors també.
3: Clar, el Mercadal hi anava perquè tenia una tia, una germana de mon pare, que estava, i anava a casa tia aquesta. I però a Ferreries no hi tenia ni família, no, quasi mai hi anava, sí. I a Ciutadella, en Concos, també hi anava, però a Mercadal hi tenia aquesta, també, sí, la tia Joana. Jo què sé, matàvem el porc i ell duia els presents, perquè sàvem, la mare de mon pare, i van estar a casa tia Joana una temporada. I això era quan d'anys, també. I matàvem el porc, nosaltres matàvem porc, fes present i a peu dues presents a sàvia per on descansi jo, es present del porc, llavors una sobrassada o ja no sé, es present i d'on es present i que hi fes i petja i llom i tot, de tot i jo en la sena també anava a Mercadal a peu i me recordo que la tia me de jo no em fas nosa, però te n'has d'anar a que teva i és tard i jo, sí mitges de que vespre, anava a partir cap aquí. No estava malament, però també aquells revolts eren molt fillos. I el toro també, perquè el toro anaves, jo a vegades hi vaig pujar a peu, però era un desastre, i ara no, ara també està bé, perquè ho han de ser. Sí. No, llavors no, ni cotxos carregats. Ara vas al toro i tots són cotxos, no n'hi havia de cotxos. Llavors, bon i bé, qualcun tenia un cotxo, però pocs. I bicicletes també, pocs, també.
4: Després no me'n movia molt d'aquí. Aquí teníem pràcticament tot el que necessitàvem, a pesar de tot, a pesar d'aquestes mancances que hi havia respecte de lo que pot ser avui dia. Jo record que una infància completament feliç.
5: Amb un cotxe, amb el cotxe que tenia l'avi, l'avi no, era des duc, però un conco meu el manava. El primer cotxe que hi va venir més migjorn, jo no ho sé. Era un cotxe d'aquells quadrats, però no ho sé, sa marca, això no me'n recordo, no ho sé, no, ja. Com a blau negrós, més un blau marín. I jo després també, quan, clar, nosaltres després, que jo vaig néixer aquí, però mon pare i mon mare, perquè mon pare era fa feina allà a la torre, estàvem a la torre i, clar, i jo per anar a escola, per venir a escola, no tenia... I a la Torre Nova hi havia una gent de Ferreries, una tal... I amb Sasa, me'n recordo, amb Sasa veníem a escola en altres dues, amb una asa, que ella era més grossa, i me manava jo, després anaven allà.
3: No. I sempre m'ha agradat la bicicleta, però mon pare es veu que tenia poc, que caigués o no sé què, i mai em vaig tenir bicicleta. I a casa home meu eren sis. I van dur una bicicleta pels Reis. I jo emprava la bicicleta allà. Pensava si caig, mira si mateix. Però mon pare no va estar decidit mai per comprar-me una bicicleta, perquè que tenia poc que caigués o no sé què. Sí, som el meu, sí.
0: On anava?
3: Anava bé, a vegades anava a caçar tors, anava a cercar els calçassancs i anava en bicicleta.
5: Amb un cotxe que era d'en Joan Camps, que, de, que era com un taxi en aquell temps, que allò m'ho feia viatges. Érem un grupet de 5 o 6 al·lotes amb dues mares, perquè si no m'anaves a qualque mare no hi podies anar. I nosaltres anàvem de les nostres, per dir-ho clar, elles ens aparcàvem a la plaça allà que hi feien el ball i llavors, com on havien d'anar, ens anàvem a recollir. Bé, jo a Sant Bartomeu també hi ha que dir que hi anava amb una amiga que tenc, que ho tenia, que era de Ferreries, però elles vivien aquí, van venir a viure a Sant Pons, i ella tenia tota la família de Ferreries. I nosaltres ja me n'anàvem al matí, anàvem a dinar amb una tia i anàvem a veure els cavalls, i després el que vespre era quan venien les altres amigues, que anàvem a... perquè després anaves en el ball i a la feria poca cosa que hi havia, no anaves a gaire més. Però ho passàvem bé, a la nostra manera, clar, era el que hi havia. Ses de Ló, ses de Sant Lluís. Jo ses de Sant Lluís hi tenia una tia que hi vivia, una germana de mon pare. Jo no m'agradava Sant Lluís, però les festes d'amor no m'agradava mai. M'agradava més Ciutadella. I... però quan venia Sant Lluís, Sant Bartomeu, anàvem a aquestes... I jo demanava a mon pare que pogués anar a Sant Bartomeu i ell me deia, pensa que ve Sant Lluís i sa tia voldrà que anés. Bé, hi anaré. I ses de Sant Lluís hi anava, però hi anava a fer els 3 dies, que una tia i sortíem amb sa cosina i ses de Sant Bartomeu i mal si m'hi fèiem un dia. I ses de Ciutadella no, allà també teníem que era un germà de mon mare, bueno, que havia estat majoral de sa torre, que hi estava, que vivien en el casat del duc, allà a Ciutadella, que és duc, i nosaltres anàvem allà a fer les festes, allà ho passàvem pipa. A vegades, els que n'hi havia que deien, és que jo, mama, no me deixa sortir, bueno, però anàvem, no. Me don per satisfeta, que sí, que me muia bastant. Quan ens explicàvem aquí on vivíem, que és possible, que és dur. Pots comptar, i nosaltres vivíem... ells tenien, se vivien de baix. Tampoc no, però clar, n'hi havia moltes que això no ho tenien, ni ho podien. No, jo me penso que som de les que han pogut sortir més en els teus meu, perquè pensa que l'edat que tenen no és igual que ara. Tenien 16, 17 i 18 anys i sortíem. Sant Joan, de com era antes, era molt diferent, perquè nosaltres el dissabte anàvem a l'esbord, totes mudadetes, amb un vestit en nou, sabatetes, i eren com les niñas, no sé què, amb una cosina major, que ella mos acompanyava. Després, quan havien acabat el d'esbord, mos anàvem a casa una tia d'una i una amiga a fer la bereneta. Després anàvem a les Avellanes. Després d'allà me n'anàvem a les voltes a veure el caragol de les voltes, però sempre acompanyats amb una de més major, Però voltàvem per tot. I el dia de Sant Joan anàvem a Sort d'Esplà, a Sort de Casduc, clar, allà estava la banda, estan ben mig, a Sort que ells estan molt bé, clar, hi van tots els jocs d'allà. A mig no hi anàvem, com és normal, però bueno. I després anàvem a veure el darrer toc, és de Santa Clara i això sí, tot he vist tot, però jo te con de molt d'anys, ara no.
6: Per anar i venir hi havia la galera i enganxàvem un macho I veníem a missa, i hem anat a missa. Cap en el lloc.
7: Si no hi anàvem a comprar molt botiga de roba. Me donaven roba a cap senyors, vestits, de ses fies d'allà, i t'ho arranjaven un poc i anaves. Jo també a vegades amb ses amigues posia una falda i, bueno, bé, no, vestits nous, pocs.
2: Seré un record que cantava a la una i a les dos, que jo no m'agradava i en sentir allò. De nits passava i donava ses hores. I llavors, si qualcú havia d'anar a estors, havien d'aixecar de matí, com que no hi havia despertadors, o no sé per què, clar, devia ser... Posaves el nombre tu a l'hora que volguessis que te cridàs a la porta. I ell te cridava. Tocava. Sereno! I fent les voltes de nits, així. Jo crec que nostre... Pues que no... Devien aixecar sense sereno. Però això sí que me'n record que la gent sí que ho fan. I jo, d'aquell cantar pel carrer, jo ho tenc present encara, de quan cantaven. Perquè allò jo no m'agradava sentir allò de nits que faguessin allò.
3: Jo era molt nerviosa, però com que van tenir molts juntes també per paga, en 6 anys, 4. La petita... La major va néixer el dia 16 d'octubre de l'any 65 i dia 31 d'octubre de l'any 71 va néixer la petita. I, bueno, jo soc nerviosa molt, perquè a vegades som home de... Van no cridar tant i fer més fets, perquè jo arribava que no em podia dur més. Bueno, tant igual, les petites. I quan tenia una de l'altra que sempre tenia... I arribava que no podia, ben cert. I me deia això, van no cridar... Jo cridava, som cridot. Van no cridar tant i fer més fets, bueno, això, que era molt nerviosa. No, molt, totes quatre, sí. Jo anava a Monte Toro, vaig tenir, sí, sí. A l'hospital, bé, jo me van anar, eren monges llavors també, de totes. M'ho dono a Rosa, em pas que ja no. De la petita, em pas que ja no n'hi havia de monges. Però eren monges quasi, i m'ha estat molt satisfeta, molt, sí, sí, sí. Va ser major, me va anar un poc en orri, però bueno, va anar bé. Era la primera, la major, bueno, sí. Però bueno, les altres van anar més bé, també. Sí. Però de la petita eren, ja eren infermeres, ja no eren monges. De bon, no te'n donaven gaire d'informació, és ben cert. Llavors, hi ha aquesta cosa que antes de néixer ja saben que... Llavors, no, tots els homes us estaves passant pena, van sol, van allò, perquè no... No hi anaven, ni cinturons, ni res, no hem fet això. No, jo encara no, de la Rosa, encara que eres, era l'any 71 que va néixer la Rosa, i no, anaves al doctor i explicaves que i que no, i me van donar unes pastilles contra l'hemorràgia, però no, res, ni una ecografia, ni res, llavors no.

0: Bon, era un nom petit, més que tens mal, això sí, però un nom petit per res, aquesta cosa, sí. I m'ho guarda de paciència, molta paciència.
1: Mai. Vegades anàvem d'anar a la mà a les vacacions, anàvem a fer la berenata a les vacacions, un dia, a la mai, però. I que devien dur, pa i formatge, i... però de sort d'anar... Que va? No.
0: Jo no he estat mai bona d'anar a la mà. I com estava més fort, que elles eren petites, volia anar a la mà. I solia llogar un cotxe, era un home aquí de Joan Camps, tenia un taxi d'aquest. I és de que vespre, escolta, que vespre, insistiu, mos duia a la mà, les quatre, jo tenia una sombrilla, me la davall la sombrilla, i elles anaven a la mà. Això.
2: Després no, després hi havia la cartera aquesta que ara mos du en el bru, que dèiem que la Sant Adeu d'Ato, a 2 quilòmetres abans d'arribar a la mà, quedava aturada. No sé quant es va fer, l'any no sé quin, no es va acabar. I allà hi havia un munt de pedralla que barrava el pas, no podies passar. I va ser precisament mon pare que la va, quan el seu temps de bal, la va aconseguir els fondos suficients per acabar-la. I és que anava per aquesta carretera, doncs havia de fer a peu tot aquest tros. Però és que la gent, en aquella època, quan jo era a l'Olot, anava a la mà només el dia de Sant Bartomeu. Anaven en els pins de Sant Tomàs, que hi havia un grup de pins allà, de Montsaigo, i allà feien la bereneta, si ho cuinaven allà, o si s'ho enduen de casa seva, allà hi record que hi havia uns taulons, com una taula, i allà la gent anava a fer la bereneta el dia de Sant Bartomeu, i pràcticament no hi anàvem més. Era tradició que es fagués festa, el cap vespre. Es feia festa, no sé per què, però es feia festa.
0: Jo sempre vaig a gimnàsia, encara 2 hores setmanals. I anava amb una monitora, que era de l'or, i un dia mos diu que han d'anar a la piscina a Ciutadella. Jo no vindré, perquè jo no tinc traje de bany, no hi anem mai a la mà. Tu vendràs, si venga. I això m'ho venia també llavors. Anaven tots dos a gimnàsia, com van sortir del forn. I vaig comprar un traje de bany, vaig anar a la... I no me va agradar al mateix temps, però llavors les vacances de l'estiu, a vegades mos duia ella a la mà, aquí baix, i hi vaig anar una vegada. Aquella també m'ha de... Se'n sabries pres de nedar, tu? No, no se'n bona de la mà. I no hi vaig anar.
1: Del que me'n recordo, sàvia, meva anava a Ciutadella a treure un queixal a peu. De Sant Miquel, estaven a Sant Miquel, i se n'anava a Ciutadella a treure un queixal i venia cap a Sant Miquel. Sa tia se va casar i van estar a Ciutadella. I quan van tenir el primer fillet, l'àvia diu, t'has d'en cuidar de l'àvia. Bueno, com que estàvem així, bon i bé, porta per porta. I l'àvia me deia, vés, dur pa. Vés, dur pa. I el nen, qui tal vegada aquell pa, devia d'haver per 2 o 3 dies, supòs, perquè de pa d'un hem menjat. I sé que me va donar, quan va l'àvia va venir de Ciutadella, com que jo li havia fet aquests enviats i tot això, me va donar un euro, un duro. Bueno, estaven elles espantades que l'avi m'hagués pagat.
3: I els avis de sa part de ma mare, ells vivien en el lloc que ara és l'hotel de Benigals Vell. Hi van viure 30 i escaig d'anys, allà. Vivien allà. El meu avi va morir quan jo tenia 4 anys. Era pagès, tenia un fill fadrí i tenia 3 filles que eren casades, totes 3, però nosaltres anàvem moltíssim a Benigaus, amb els avis i tot això. I jo del meu avi només record la seva figura, la tenc. Ara hi ha un cosí meu que té 8 anys, també més que jo, i un dia li deia, jo me'n recordo del meu avi a on estava quan es va morir. Com te'n pots en recordar, tu eres tan petita? Però me'n record, que vols que t'ho digui? Sí, van, digue-m'ho, estava dins aquella habitació, a tal puesto, llit, duia un vestit de...

0: magre, amb una camilla blanca, però no record res més. Vull dir, va morir, que jo tenia 4 anys, i record la seva figura en el pati de Benigaus i la seva mort, també ho record. La meva àvia va morir, que jo en tenia 16. La meva àvia i jo érem compinxes, nosaltres dues. Teníem, el conco meu, tenia un hortet per la mala garba per allà, i li deien la vinya. I en sàvia anava moltes vegades jo allà. I el conco meu era caçador, era fadrí, era caçador i tenia cans. I els temps que anava, quan anàvem a la vinya en sàvia, sempre amb una solia vam anar a qualcun. I un dia m'ho vam endur un, que els temps que nosaltres dues fèiem el que havíem de fer la vinya, que no sé què devia ser, si jo t'hagués d'explicar què feia la vinya en sàvia, no me'n record. Només sé que anava molt. Va resultar que es va venir amb un cuní. Era caçador de cunis. I sàvia diu, demà farem arròs en cuní, per nosaltres dues totes soles, serà el nostre secret. I ho ha estat fins que ara ho dic.
1: Des de l'avi de la banda de mon pare, sàvia meva, me'n record, perquè ella va estar malalta i anàvem a veure-la, mon pare m'anava a veure-la, i només me'n record que me deia, d'una setmaneta, perquè quan sigui grossa te'n recordis d'això. I me'n record. I mon mama deia que jo tenia 2 anys quan se va morir. I dels altres avis, bueno, me'n record més, però també l'avi era carboner, i me'n record perquè vivien en aquesta casa aquí davant, i si anava a veure sàvia, a Susquets, i mira, me donava una patata frita que fregia allà a la foganya, perquè era amb una busqueta de una busca, clavava la busca allà a la patata frita i me donava la patata frita. I jo me'n recordo allò. I devia ser també perquè se va morir molt jove, sàvia. Bueno, molt jove. No és que fos, semblava bé, però no. Llavors l'avi va venir que nostra, i l'avi me'n record més, perquè va venir a viure amb nosaltres. Però ella, això va, ten present allò, que jo venia a veure-la i me donava allò, i no devia tenir res tampoc més que la patata frita aquella, bueno, o patates frites.
2: Devien estar al camp, l'avi. Bueno, l'avi del millor estava al camp, Sé que se diu, que llavors se va ben de venir aquí i tot això, que l'avi li va faltar, devien ser tan m'estindit de 100 pessetes com 200, que llavors devia ser un absurdo, per comprar un lloc, no ho va comprar, perquè li faltaven aquest doblers, una petita quantitat, però no ho va comprar, no. L'avi és millor, l'avi en Pere. I sàvia era de nom Joana, però jo en sàvia, allà que jo anava era... Aquí, Can Coca, sàvia anava a fer feina, a Can Coca, aquí estan, ja són morts, menys sa fia no és morta, aquí, jo anava per jugar. Passàvem per sa vall i Sant Boter, i anàvem a Can Coca, baix de tot, allà. A l'entrada, un estudi fa fosc, i hi havia un llit de ferro, i dormíem en dos, bueno, clar, dos en dos, o dos llits. Dos estudis i devien dormir tots junts. Amb un matalaf de fues de pinya, que el remenava. Sí, no. Llavors, ma mare el devia remenar un poc en allò i... Ho estava de mosdre, que el remenessin nosaltres.
3: La gent ho volia, perquè sempre... van batallar molt d'anys antes que no ho van tenir, me'n record que... Però sí que la gent els agradava, volia que es vinguessin juntament aquí, que no haguessin d'anar, anàvem a Mercadal sempre. En Tòfologet va ser, era es balla llavors, era d'esquí. I també van batallar anys antes que no van poder aclarir. Però bueno, van poder, sí. Però la gent d'aquí almenys volia que s'aclarigués, perquè així ja... Qualsevol cosa tenia en vida, anar a Mercadal, i així ja ho podem aclarir a mitjorn. Sí. Sí, d'allò de... Bueno, que jo no em vaig sentir dir mai que es negassin de... Però, bueno, te va, havia qualcú aquí, però jo no ho vaig sentir mai. Sempre trobàvem que sí, que volien ser juntament aquí, però no va de córrer cada instant, perquè en qualsevol cosa havien d'anar allà, perquè no, aquí no ho podien aclarir. Sí, sí. El que van fer és unes medalles, de les medalles, aquestes van fer aquestes medalles, que era de l'Ajuntament, quan van posar l'Ajuntament aquí. Sí, i l'avi, l'home, va voler comprar la medalla aquesta, però em sembla que l'havia, és de plata, eh? L'havia de pagar. Sí, sí. Però és l'any que van posar l'Ajuntament aquí.
4: Aquella època va ser una època que jo record molt especialment, perquè el poble estava completament unit cap en aquest ideal, no? I es va aconseguir. És que aquest poble, quan s'ajunta, és difícil de doblegar. Va ser una època molt, molt polida, molt. Des que hi va haver l'explosió turística, que Sant Tomàs es va urbanitzar, la gent era conscient de que hi havia prou ingressos. O sigui, la gent va que allà es construïen xalets, es construïen hotels i tal, i tot això se n'anava a rendiment econòmic, tot se n'anava a Mercadal, aquí no quedava res. Era bàsicament això el que la gent va, no? Que era... i nosaltres ho vam demostrar en nombres, que era possible, i la gent ho va respaldar completament, sí. Hi va haver uns anys que poca cosa van poder fer en quant a canvis de canviar la fesomia del poble, perquè ens vam centrar bàsicament en construir l'Ajuntament. Jo sempre dic, l'1 de gener del 1989 tenia un decret que mos del govern balear que mos de que mos ens constituïen com a sotau Ajuntament de Menorca. Teníem aquest decret i una auxiliar d'oficina. No teníem res més. Ho havien de muntar tot i en això mos vam dedicar els primers anys. Vull dir que no hi va haver uns canvis molt importants en quant a l'estructura o en quant a serveis del poble. No? Hi vaig fer ben bé, són 11 o 12 anys hi vaig fer, sí. Vaig ser el primer balla, però d'aquesta època, perquè el que es coneix com el trienni liberal, ja hi va haver ajuntament a migjorn, que període que va durar 3 anys, hi va haver ajuntament a migjorn, i el primer balla va ser un tal Nofre Coll. Tampoc m'agradava tant jo la política. El que jo tenia en ment era aconseguir per el migjorn l'ajuntament. Després ja... No he anat a cap pla, crec. No assista, és que cap acte. No. 9 de juliol vam fer aquest acte de Constitució, vam prendre possessió dels càrrecs i després les dones del poble, sobretot de que carrer principal, diríem així, van preparar una sèrie de menjars que van posar taules a tot el carrer. La gent va poder participar de lo que havien preparat les dones, o sigui, van fer un aperitiu multitudinari aquell dia, es van mesclar polítics en tota la gent del poble.
0: Això va ser una cosa que feia molta estona que el migjorn tenia ganes d'això, però són coses molt males de fer i molt, molt difícils. Ja veus, fornells fa anys que van darrere la paretza i no poden. Allà hi va haver un grup de persones, també hem de dir que jo això ho tinc molt a la baró, i és que se van juntar esquerres i dretes, i van fer junts tots la força per separar-nos de Mercadal. Allà va ser una festa grossíssima. Jo en aquest moment de la vida feia feina a Sant Tomàs, i no vaig assistir a les coses, però sé que un vespre van fer una ballada de fora, a la plaça de l'Iglésia, que van venir autoritats de per tot, i després, aquell dia que van venir ja, que venien amb el fet de que havíem, quedàvem ja separats de Mercadal, la gent va venir de Mercadal a peu, fent grups de gentada que van a Mercadal a rebre els papers, suposo que eren uns papers que duen, que jo no te puc dir perquè t'he dit que no ho vaig veure. I a la plaça, al carrer Major nostre, hi havia una taula posada de menjar, quasi tan llarga com el carrer, saps? Se va fer molta festa. Però jo no la vaig viure, la festa que és teixida de viure allà dins, perquè feia feina a Sant Tomàs, i era, jo crec que era juliol o parai, no sé, no tinc molt clar, però em sembla que era el mes de juliol. I, clar, feia feina allà i no ho vaig viure en això. Però, bueno, jo al migjorn sempre vaig considerar que havia estat un poble viu. Ara, les coses han canviat molt, perquè tothom té cotxe, hi ha supermercats que estan grossos, que venen de tot. Tot això ha fet caure al migjorn i fa el fet de que surts al matí, jo el veig molt canviat. En el meu temps, jo vaig fer 20 i pico d'anys de dependent de la cooperativa de Sant Crispín.
5: El dia que et vas traspassar això, sí, era en el camp i hi havia molta gent allà. Però, bueno, jo no vaig fer res perquè tampoc no he estat ajuntament mai ni... Jo no hi vaig anar, però sí, en hi va anar a cercar, no sé si era el mando o si era el grot de balla, jo no sé què. N'Andrés Molla, aquest tuet, va ser el primer balla. Sí, em sembla que va ser el primer balla que hi va haver. El millor. Son pare ja avui està molt d'anys, però... Li deien el balla, sí, però era de Mercadal, no... Es va voler mercadolenc.
1: Sí, perquè jo allà va fer feina a Cas Ferrer, que li demanen el bar, i no vaig poder anar a participar de la festa, perquè hi havia, no me'n recordo, però ara vol dir que això, d'un de Mercadal que va venir al bar allà, i un arrepentir direu, perquè heu fet això. Perquè no anareu al món. Dic, nosaltres ho hem començat i tot ara ja no ho veuràs, però això nosaltres ara ho començam i veuràs com sí que anarà bé. Ell era cosa de l'Ajuntament, jo ho havia estat cosa. I clar, i no els agradava tampoc que m'ho anéssim. Perquè llavors havia començat Sant Tomàs i Sant Tomàs també els havia donat doblers, els primers hotels que van fer encara eren d'allà. Però, bueno, fins ara ho tenim bastant bé. Jo crec que no van fer cap mal que vinguessin cap aquí. I ells tampoc no ho volien, que m'ho anés. Nosaltres, quan ens vam casar, encara vam haver d'anar a firmar a Mercadal, perquè eren d'allà, quan m'ho feien. Bueno, mira, això també ho van guanyar, que ja tenim juntament aquí. Jo en el bar, per exemple, no sentia gaire, però sempre n'hi havia també qui trobaven que era un disbarat. Era un disbarat això, posar l'Ajuntament aquí. Semblava que no havia d'anar bé. I també n'hi havia que eren un poc contra. Però, bueno, mira, quants anys fa ja que la tenim. I jo me'n recordo que sí. Que també mos duen un poc de dir-li a vegades amb els mercadalancs, no sé per què. Bueno, perquè és bona cosa d'aquell temps, també. No, jo sí que m'agradava que la posessin. No, de festa n'hi havia molta, perquè en el carrer de carrer Major, que van posar taules en el carrer i m'han de so tot de... amb coses per menjar i picar i va anar molt bé. Però jo no vaig poder participar per això, perquè fa feina. Però llavors aquell dia va anar molt bé tot, i tothom estava content.
0: Mira, el camp de futbol és una cosa que els al·lots jugaven a futbol, No sé si jugaven en res més que partits d'aquests amistosos, crec que devia ser això, perquè no tenien, crec, ni roba. Però va venir un dia que es van posar en idea de que havien de cercar un camp de futbol, havien de tenir un camp de futbol, perquè anaven per Sant Pons, era una tanca, i jugaven dins les tanques, jo me'n recordo anar-hi. I es van juntar i van aconseguir que el senyor de Sant Pons, que és un lloc que hi ha Vinicudellà, que queda dins el poble, i Sant Pons, que queda més endins, el senyor de Sant Pons els hi va regalar una tanca, però mos quedava molt en fora. Ells hi anaven a jugar a Sant Pons ja, els del Lodge. Me'n recordo haver anat a una tanca de Sant Pons i veure jugar, no sé amb qui, amb el Ciutadella, amb els qui vulguis. I després vam haver de fer veure si podien fer canvi amb el senyor de Vinicudrellet. I el senyor de Vinicudrellet també el van posar d'acord amb els de Sant Pons. Sant Pons va donar la tanca a Vinicudrellet i Vinicudrellet va donar la tanca en els qui volien fer el camp de futbol. El camp de futbol se va fer entre tota la gent del migjorn, que va fer feina. No hi havia un duro, no, eh? Ni s'havia pogut replegar res. Van formar una directiva perquè hi hagués ordre i compàs, i tothom qui va saber fer coses va anar allà a fer feina i van fer el camp de futbol. Hi va haver gent que va deixar doblers, no gaires, perquè la gent tampoc no era tan rica, no, eh? Avui en dia la gent no podria fer més, que no ho podia fer en aquell moment, que tampoc no fa tant d'anys, fa 53 anys, que el van... Quan el van inaugurar, era l'any 71 o alguna cosa d'això, me sembla. I després hi va haver gent que va fer donatius, també. I d'una manera i de l'altra van aconseguir pagar-lo. Després el van passar, jo crec que després el van passar a l'Ajuntament. No sé si un moment donat devia encara tocar a l'Ajuntament de Mercadal. Això ja no ho podria dir perquè no ho sé. Clar, ja se va fer càrrec dels gastos i de totes aquestes coses.
5: Anivava molta gent i va anar. I vaig a ser un dels primers que vaig anar a fer feina en el camp, amb el compressor. I llavors, bueno, anaven ajudant i així com va poder, es va fer el camp. Perquè el camp no n'hi havia. Una tanca de Sant Pons, però havia llobrada la tanca aquesta. I ells sembraven patates i bueno, no ho sé, boat i coses. I llavors va fer el camp. Anivava, clar, anivava aquí, no ho van ser voluntaris. Però, sí, voluntaris van ajudar i van donar doblers per fer la feina. Llavors va ser del poble, era el camp. I passant tants anys el van passar a l'Ajuntament.
6: Però allà es va donar molta cosa. En Chuck Zurich va donar tots els blocs, tenia una fàbrica de blocs. I els vespres, sabaters i gent, jornalers que arribaven, bueno, es va començar dins el mes d'abril o sols, cap vespre ja s'allarga, i posaven blocs i muntaven i muntaven i muntaven. I el camp aquell es va fer molt barat, perquè la part grossa d'empreses van donar molt. Mestre Simón va fer sarc. Ah, ja no hi és. Va fer un arc de marès però una preciositat. Moltes empreses van donar del camp.
7: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

0: Incontables.
1: Ui, en directe.
2: Bon dia i alegria. Com estem?
1: Com us duts,
3: sí, sí.
2: Avui, mira, avui m'he cansat ja de ratllar de català i avui volia xerrar d'altres llengües.
1: T'has cansat molt ràpid.
2: Bé, perquè hi tornarem, passis pena. Continuarem ratllant de català.
1: Cada dia hi torn.
2: Però saps què passa? Mira, segons etnòleg,
1: Qui?
2: Clar, tal vegada ho hauria de pronunciar una mica més, una mica més a la francesa, no? Etnòleg.
1: Oleguer Freses.
2: No, etnòleg, és una de les fonts d'aquestes lingüístiques, una de les més conegudes, no? I bé, actualment estimen que hi ha poc més de 7.000 llengües al món, llengües vives, en dades del 2023.
1: Això n'hi ha massa. Escolta, anem a començar a reduir aquí, que això no pot ser. Mantenir tot això no pot ser.
2: No pensis, jo quan estudiava solien xerrar de 8.000, 9.000. Això vol dir una que torbell i dues que moren moltes cada dia de llengües.
3: Les llengües es moren, o què?
2: I, sí, ja, desapareixen. Deixen de xerrar.
3: Bueno.
2: I clar, nosaltres sempre reivindicam la nostra, bàsicament, perquè és nostra, però ostres, hi ha moltes llengües al món que es podrien reivindicar i que hi ha algú que els hauria de reivindicar i no els reivindica perquè per això es moren, no? Perquè si no els reivindiquessin, no es moririen. I bé, i per exemple, tenim un estat com Papua Nova Guinea que té al voltant de 840 llengües.
3: Wow.
2: D'acord?
1: Ostres,
2: és un estat que és més petit que l'estat espanyol i ja veus. I més curiós que fins fa un segle, un poc més, no havien tingut, bé, això és pel que he llegit, però no havien tingut mai cap problema d'entendre't-se, fins ara que la llengua oficial és l'anglès.
4: L'anglès, sempre.
2: En el moment que hi ha una llengua que s'imposa és quan venen els problemes. Ostres, tan feliços que podríem ser tots, perquè clar, penseu que també la ONU reconeix 193 estats. Per tant, si tenim més de 7.000 llengües i 193 estats reconeguts per la ONU, a quantes llengües per estat surten?
3: Jo no sé. Bon vol de matí. Però sí, jo què sé.
2: Clar, no.
3: No sé quina hora.
4: No mos dona, no mos dona sa vida per...
2: Xec, tu que és de lletres, quan surten? 7.000 entre 200?
4: 10 per am.
3: 10 o 12.
2: Però bé...
4: No te dona sa vida.
3: Però quantes dones? Quantes donen?
2: Quantes dones? No, jo no ho he calculat, no. Jo pensava que vosaltres m'ho sabíeu dir. Ara aquí no ho tinc previst. Però bé, jo xerrava de llengües del món per acabar xerrant. A veure, un fet innegable és que vivim a l'estat espanyol. Clar, a l'estat espanyol, quantes llengües diríeu que xerren? No oficialment, sinó llengües que territorialment s'aixerren. Clar, una altra cosa és que me diguis, no, ha vingut un parlant d'urdu, no sé què. Sí. Però l'urdu no és una llengua que xerris a l'estat espanyol com a territori, no?
1: A partir de quan es considera que se xerra la llengua? Per quants de parlants?
2: Amb una tradició.
1: Ah, vale.
2: Clar, amb una tradició, clar, a veure...
1: Anglès, francès... Deus xerrar amb un de francès, o no?
2: No, però no comptam això. Comptam en que els nadius de generacions endarrere xerren una llengua, no? Per tant, quantes llengües me diríeu que se xerren a l'estat espanyol?
3: 10. Mira, per mitja, 35, que és el que sortia en 7.000 entre 200.
2: Allà va. Vas desencaminat, però molt bona calculació. Molt bon càlcul.
3: Gràcies, l'he fet un iPhone. Que no patrocina. Aquesta com el rompo, que s'ho van patrocinar.
4: Cercant patrocinadors.
3: Poden enviar cime, vale? Que faig feina allà.
2: No, en Txec no va desencaminat. Perquè...
3: Això no ha dit res.
4: Jo he dit 10.
3: Ah, vale.
2: He dit 10. I clar, després depèn de com consideres llengua, que tal. Però clar, si consideram el gallec i el portuguès com una sola llengua...
3: Hola.
2: Perquè...
1: Buah, tio, buah. Te passes.
2: Clar, és que si no és l'estat espanyol, se xerra gallec i se xerra portuguès. Després també tindríem, abans, si consideram l'asturiaonès com una sola llengua, o consideram, per exemple, que l'extremenyo de les Urdes és una llengua a part. Clar, és a dir, hi ha coses allà, per filar prim, que val més tampoc no entrar molt amb el d'això. Tampoc podem comptar el Silva Gomero, perquè el Silva Gomero és un llenguatge, el Silva Gomero no és una llengua.
3: El Silva Gomero com xerra?
2: Així, exactament així.
4: Silva Bolson.
2: Si fas... Doncs estàs fent una vocal i si fas... N'estàs fent una altra. I, no,
3: ets... Sí, ets un fidel. Pues tu, més...
2: Això és. No, però... El Silva Gomero, en principi, se xiulava a partir de... Clar, ara tenim un mòbil i, ostres, espera, avisaré amb un WhatsApp, no? No, en aquella època estaven allà a la Gomera davant de banda de Silla i enviaven quatre xiulades...
1: No me contestau? I... Jo t'estic xerrant aquí.
2: I vindré d'aquí una estona, saps? I originalment ho feien a partir de Sillengo Guanche. És a dir, el Gomero, el Silva, se representava a partir del Guanche.
3: Ja dus més de 10 llengües, ja.
2: Però quan el Guanche... No, però un és morta i l'altre no és llengua, tio.
3: Vale, el Silva.
2: I quan va desaparèixer el Guanche, pues van començar a xiular damunt del castellà. Però clar, no ho podem considerar una llengua. Igual que tampoc consideram aquí, amb aquest recompte, com a llengua territorial, escaló. Que escaló és la llengua de gitanos, d'acord? Que es basa en el romaní, que el romaní és un d'europeu, però bueno, està bastant més emparentat amb sindi i panjavi, no? D'escaló, per exemple, ens han arribat paraules bastant interessants com xaval, calés, halà, i no surten al diccionari, però el de mudar i currar també són d'origen caló, no? Però clar, caló no ho podem pintar en un mapa tampoc, i per tant no se sol considerar en aquesta llista de llengües territorials.
3: Impressionant.
2: Com a llengües territorials, considerant tot això, jo me'n surten 9 de llengües.
4: Ui!
2: Per sota bé, mira, només considerant que el portuguès i el gallec són dues llengües diferents, ja ho tindríem. Tenim el castellà, tenim el català, tenim l'occità, tenim l'aragonès, tenim el basc, tenim l'asturiagonès, tenim el gallec, tenim l'àrab i tenim l'amazic.
1: T'has deixat el principat.
2: Però és que l'estat espanyol hi ha tantes versions de Le Petit Prince que és que...
3: El principat.
2: Jo sé que em fa més ganes de llegir és en manchego, saps?
3: Perquè en manchego?
2: Es diu El Principete.
3: Aquesta la vull, ja. Aquesta la vull, ja.
2: I clar, fa gràcia.
3: Ai, que bo.
2: Però bé, tenim aquestes 9 llengües. Tenim el castellà, que és l'única llengua que és oficial a tot l'estat, d'acord? És a dir, això que dèiem abans, ostres, no ens hauríem d'imposar. El castellà s'imposa damunt les altres llengües de l'estat, d'acord? Sigui d'una manera o d'una altra, és l'única llengua que és oficial a totes les altres comunitats autònomes, d'acord? També teníem el català, que no l'he dit perquè ja el dono per com assumit, que ja el coneixeu, ja n'hem xerrat en altres programes, és a dir, no...
3: Sona.
2: També tenim el basc, que després la llengua se classifiquen en tipologies lingüístiques, no? I, per exemple, tenim llengües xineses, tenim llengües semítiques, dintre de les semítiques hi ha les llengües àrabs, no? Tenim les indoeuropees, que és on hi ha les llengües germàniques, les llengües romàniques, com són les nostres. El basc segueix una branca totalment independent de totes aquestes i no està emparentada en cap altra llengua. Sembla que antigament sí que havia estat emparentat amb el gascó, però el gascó ja és mort. I per tant, no mos va, bueno, xerra una mica sols, País Basc, Nord de Navarra i França. De tot el que us he dit, és a dir, jo crec que com més us pot sorprendre, no m'heu dit res, però bé, ja us ho dic jo, és que l'àrab sigui una llengua espanyola.
3: No m'ho sorprèn.
2: No m'ho sorprèn? Ostres, jo em va sorprendre. S'àrab de Ceuta, o d'Arija, d'acord? Ceuta és una població on me sembla que un 20% de la població són policies o militars, i els qui no, pues molts són àrabs. No sé si, clar, jo, com sabeu, m'agrada ratllar de futbol.
3: Com la plaça Mirant.
0: Que cabro!
1: És un gueto, no? És un gueto.
3: I jo,
1: en Pedro està a punt d'explotar.
3: Jo vaig ser estonat. Ai, que vull fer una pregunta, és igual.
1: Tu se vas a Miranda i vas a cagar i a pixar, ho sabeu.
3: Bueno, sí. El que vull fer és vermut i has hagut d'esquivar. És igual.
2: Jo tornava a ratllar de futbol.
3: Les policies, no? És igual.
1: Pedro va passejar...
0: Ho hauràs d'explicar, no?
1: Va passejar els cans i ara, bueno, té les seves obligacions.
2: Però bé, la qüestió, que s'estima que un 42% d'accents de Ceuta són araboparlants, d'acord? I, en canvi, Melilla no està a zona àrab, sinó que està a zona masiga. D'acord? A Melilla, la llengua pròpia de Melilla és el samasic, també conegut despectivament com bereber. No? Passa que bereber ve de llengües romàniques, ve de bàrbar. No? Ja són els bàrbars, els berbers. No?
3: Berber
2: no, per això no mos agrada a nosaltres, no els agrada a ells emprar amasics. I amasic és la llengua que xerra a Melilla i territorialment una llengua totalment espanyola, igual que l'àrab. I quan comencem a respectar-nos tots una mica entre tots, viurem més tranquils. No? I això era per avui.
3: Gràcies, tio. Gràcies, tio. Vinga. Vinga.

Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Permesso da mavessa grande, só que são preciosos. Ando chorei de mostrar esse mato por todas as vainas. Que sigui un cas per d'un naval de raça per a molt bé ses aines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: A continuació, escoltam a Moix, una cançó del seu disc del 2008, Els Dos Sols. No hi ha

Radio Far

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la presència de la mà a la literatura universal. La mà, aquest espai que a molts mos acompanya i que per altres estan desconegut. Què és la literatura? Un paisatge? O més bé un símbol? Perquè hi tornem una vegada i una altra, des d'Homer fins avui. Què hi anem a cercar? Nodridora, però també dura i ferotge, la mà promet obertura, fugida, però també separa, engoleix. És escenari d'heroïsmes, sí, però sobretot de pèrdues i de silencis. Com s'ha escrit la mà en català? Quina relació hi tenim els vius catalans? I què passa quan la mà deixa de ser un mite i esdevé una frontera, una tomba, un negoci turístic? En definitiva, avui parlarem de la mà no com a decorat, sinó com a força literària. De la mà que llegim i de tot el que hi projecta.
1: El simposi amb Blanca Noguera, un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: per moltes declaracions d'amor a la terra que es facin, hi ha iniciatives en el rústic de Menorca que continuen cercant sempre el màxim rendiment immobiliari a risc d'alterar significativament la realitat territorial de l'illa.
1: Època de muda. Capítol 52. El joc de l'agenda.
0: Un territori que, ens havien dit, ha enamorat els promotors precisament per trobar-se ben conservat. Però els prohoms juguen a estirar al màxim, encara que els projectes siguin rendibles amb manco intervencions o que es tracti d'inversors amb capacitat econòmica sobrera. Això ve a compte perquè han sorgit com bolets projectes d'intervenció al Camp de Menorca que pretenen agafar-se a la normativa que es va trobar vigent entre 2015 i 2017, la coneguda com a norma territorial transitòria. Per què s'hi volen acollir? Perquè no limitava el nombre de piscines, no definia la seva dimensió, no exigia antiguitat als edificis que es transformaven a usos turístics, no limitava el nombre de places dels agroturismes. Era la normativa perfecta per especular en el sòl rústic de Menorca, el gran pastís pendent de Balears. Això va canviar al cap d'un temps, perquè es va veure que la laxitud de la norma donava peu a abusos com les quatre naus industrials d'ús ramader acabades de construir que es van convertir en habitacions per a turistes. O com els agroturismes de més de 100 places a zones sense clavegueram. O com una piscina a cada habitació en un territori sense aigua. La tramoia que es planteja ara és agafar-se a la data en què es van presentar les primeres documentacions, de manera que es pugui aplicar la normativa vigent en aquells moments. Però el que diu la llei és que cal aplicar la normativa no de quan s'inicia l'expedient, sinó de quan s'ha presentat tota la documentació necessària. Resulta difícil saber les intencions reals d'una tramitació actual que pretén acollir-se a la normativa de 10 anys enrere. Es poden fer diferents hipòtesis, per exemple, que el promotor sigui víctima d'una assessoria tècnica poc rigorosa que l'anima a presentar propostes que no tindran viabilitat. També pot passar que totes les parts siguin ben conscients de les deficiències, però que aspirin a trobar un tècnic públic que faci els ulls grossos a canvi de vés a saber quina compensació. Encara hi cap una tercera teoria, que demanar això actualment sigui una manera de traslladar a qui governa els interessos d'aquest tipus d'inversors. O sigui, les peticions concretes que cal modificar en la normativa vigent per no tenir pegues. Que els pous s'esgotin, que reconverteixin edificis que s'han alçat amb ajudes públiques agràries, que es vagi urbanitzant el camp, són detalls que no se solen airejar perquè deslluirien el vernís elegant amb què es pinten aquestes operacions. Però són la clau per diferenciar inversions interessants que poden recuperar activitat agrària i patrimoni arquitectònic front als que prioritzen la revalorització immobiliària de la finca.

0: En situacions així, l'acció formal de la ciutadania personant-se als expedients és important per compensar la balança. Com també ho és mirar amb lupa les modificacions que es tramitin sobre l'ordenació territorial vigent, per veure quina de les hipòtesis exposades és la més encertada.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: prisa, prisa que t'encal serà.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

només menjaré si cau un dàtil a prop. Només veuré si tenc sort i plou. Quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carib del meu jardí, mentre en cau sa vapa.

pressa, els pensaments a la deriva de qualsevol record que em passa per la ment, dormint estones

la veritat s'ha clavat a través. Al fons de la meva vida, quina vessa, quina set i quina gana. Aquí el carit del meu jardí

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Senyores i senyors, no poden faltar. Passin i sequin, serà espectacular.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
0: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.
2: Burgejades!
0: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

trenca l'alba de la mar sobre el cristall sense fi. La nau qui em porta mà llar neda com gegant delfí. Sobre el cel qui es cobreix d'or, allà molt lluny s'ha desferra, com un núvol, una terra, qui m'om d'alegria el cor. És la meva i la sospir, la conec, la pàtria mia, de lluny com coneixeria la mare que em va nodrir.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on van els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó en tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules i és una cosa que trobo a faltar de quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules, mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè això implica altres feines, clar, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant, som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'n podríem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, Doclab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, pues, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vista.
2: Clar.
1: O l'havia vista a la meva oficina, o l'havia vista a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Maticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: solen dir que és més fàcil destruir una tomba que un prejudici. Bona part de raó hi deu haver quan surten tantes dificultats en el moment de voler contrastar les dades amb les creences. Ficats com estem dins la voràgine del creixement econòmic, acabam acceptant el marc lògic que ens marquen les notícies i la publicitat, encara que després, de tant en tant, comprovem que hi ha moltes coses errades.
1: Època de muda. Capítol 46. Comptar-se les costelles.
0: Que quan una qüestió està enquistada a la ment és una feinada desmuntar-ho, se sap des de fa molt de temps. Era el

0: Aquesta era clarament molt llest. Va convèncer les autoritats eclesiàstiques amb la teoria que els ajusticiats estaven tan condemnats a l'infern que no tenien cap possibilitat de sortir-ne. Així va poder comptar les costelles d'aquella pobra gent. Però abans d'això, sempre tothom havia afirmat que al gènere masculí li faltava una costella. Perquè ningú ho havia comprovat o perquè, si qualcú ho havia fet, devia optar per no discutir una hipòtesi tan implantada. Quan tothom ho veu de color blanc, fa de mal dir que tu ho veus negre.
1: Adán, Adán, escúchame, Adán.
2: No quiera calmarme, señora. No estoy chiflado. Estoy como cualquiera en este trance. Tú lo has dicho hoy. Has dicho que cualquier ser es capaz de atacar si se le provoca.
0: 5 segles després, tenim superat el debat de les costelles, però encara vivim en controvèrsies similars. Les dades publicades mostren que la renda per càpita més alta, comparada amb les altres regions de l'Estat que han tingut les Illes Balears en democràcia, es va assolir a mitjans dels anys 80. De llavors ençà, hem anat baixant posicions al mateix temps, atenció, que triplicàvem el nombre de turistes. Segons aquestes dades, idò, amb una tercera part del volum de turistes que movem ara, ens anava millor econòmicament. Dir això actualment és una heretgia similar al cas de la costella masculina i provoca que alguns invoquin uns dimonis d'altre estil. Però no és l'única dada que ens hauria de fer pensar. A Eivissa hi ha metges que viuen a habitacions del propi hospital perquè no troben cases per llogar a un preu assequible, amb sou de metge. Els policies i els professors protesten perquè n'hi ha que han hagut de dormir dins el vehicle. Els fons voltor compren edificis sencers, desallotgen la gent que hi viu i ho destinen tot a lloguer turístic. Això sí, a Eivissa mou un gran volum econòmic, la qual cosa es transmet públicament com un gran èxit. Aquí a Menorca hi ha institucions públiques que promouen revisions per permetre més creixement turístic, que preparen inversions destinades a poder desbloquejar l'ampliació d'urbanitzacions a la costa, que dissenyen projectes perquè puguin venir creuers més colossals i pantalans perquè hi càpiguen més embarcacions. També s'anuncien com un gran èxit. Però si miram les eines que empra el mercat per atreure tots aquests turistes, no hi trobarem fotografies de grans hotels ni de creixements urbanístics, no hi veurem noves infraestructures per vaixells més grossos, ni les platges atapeïdes de gent. Els anuncis que es fan servir per fer que Menorca sigui atractiva i mostren platges verges, paisatges idíl·lics, poca gent, i mostren un petit llaüt solitari, les sargantanes negres, l'antiga caseta de vorera, les taules megalítiques, la barca vermella, el camí de cavalls, la parella que va en caiac. La disjuntiva entre economia i conservació és completament falsa i interessada. Allò que Menorca ha conservat, perquè s'han posat límits, és el recurs que el mercat empra, perquè qui s'hi dedica sap que això és el que té valor. El repte és saber mantenir-ho i generar una economia que retorni beneficis clars, no només més volum. Incrementar la bolla econòmica no està servint per una major qualitat de vida. Diuen que els peixos són conscients de l'aigua quan els treuen a l'aire. Hi ha gent que valora les coses quan es perden. Potser ja és hora que ens alliberem de pantalles i titulars enlluernadors, enviem a passejar els dimonis, contem les costelles i apostem per les coses que realment s'ho valen.
3: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Bon dia.
1: Vale,
0: bon alegria.
1: Bon dia a tota hora.
0: Bé, ara, avui m'has agafat desprevingut. Bé, avui a Llenguntapres volia xerrar-vos una mica sobre la composicionalitat de la llengua estàndard.
1: Has dit una paraula tan llarga que m'he perdut.
0: Sí, clar, sí, no, m'he hagut de concentrar molt, no pensis.
2: Composicionalitat.
1: Sí. Això ho dius cada dia, o no?
0: No, però l'hauria de practicar més, però després venc aquí i m'acosta.
3: És un embarbussament
0: i a
3: tota sola.
0: No, però això, és a dir, en principi és català, és una... o l'estàndard de la llengua catalana, en principi és composicional, que vol dir que agafa trets de diferents dialectes, és a dir, que no es basa només en un dialecte, sinó que agafa coses de tots. Això, des de Menorca, moltes vegades ho posam en dubte, perquè dèiem, ostres, però si l'estàndard és barceloní, i no
2: és així.
0: En principi no és així. No és així i
3: sí, robant per tot.
2: Exacte. Aquestes estàndards és de el que xerren Fornells.
1: Seria una mescla interessant, no? El que xerren Fornells durant tot l'any.
0: El que es parla. El que es parla a Fornells. Es parla així a Fornells.
3: És hivern, no es xerren.
2: És hivern, no es xerren.
1: És hivern, no es
2: xerren.
1: És hivern, d'en fora. Sí.
0: Web és...
2: Web.
0: Web és forneller, no?
3: Sí.
1: Web no.
0: Clar, això perquè cursam, perquè web és massa llarg, tu.
2: Web és massa llarg.
0: No, a veure, si és exactament igual si xerram, si en tot el que us estic intentant dir, vull dir que és exactament igual xerrar d'una ensalada de lletuga que d'una amanida d'enciam, d'acord? Totes les paraules que dic són correctes, són en els diccionaris, tema és que sí que és recomanable que no mesclem, especialment en segons quins contextos més formals, d'acord? Però és a dir, una ensalada de lletuga és perfectament correcta i perfecta. No fa falta que m'ho neguem a la manida d'enciam, d'acord?
2: És molt saludable.
0: I sí, no, avui duc a més, duc uns quants de
3: les gallines.
2: Ara, toma.
0: Duc unes quantes coses saludables avui, perquè jo la paraula que més m'encanta per diversitat de l'estàndard, perquè, clar, totes les paraules que us diré ara són totes en el diccionari i en aquest cas, ara, per exemple, hi ha 6 maneres de dir tomàtic en el diccionari, d'acord? És a dir, l'entrada principal seria
2: ai.
0: Tomàquet. Però també tenim tomaca.
2: Tomaca.
0: Tomata. Tomàtec. Tomàtic i tomàtiga.
2: Tomàtica, adéu, quina tomàtica.
0: Clar.
2: Com el club suportes del tomàtic, jo pensava, allò s'ha de ser una conya per qualcú, però aquí no em vos arriba, perquè clar, tomàtica és el...
0: Clar, aquestes formes són totes...
2: Tomàtic és automàtic, tomàquet,
0: clar,
2: automàtic.
0: Era un tomàquet.
1: A Mercadales diu automàtic.
2: Exacte, millor també.
1: Millor
2: però,
1: també.
2: Però a Barcelona van fer en TV3, no? De tomàtic, de tomàquet.
0: No.
2: No, jo pensava mai en això, no pensava res.
3: Hòstia,
2: només pensava un poc.
1: Com és que li deien tomàtic?
0: Per això, per tomàtic automàtic.
2: Automàtic.
0: Perquè era un contestador automàtic.
2: Clar, vols?
0: Que era un tomàtic. Que era un tomàquet automàtic.
3: Hòstia, és que veus conspiracions.
1: I ells sabien que aquí ho dèiem tomàtic, nosaltres?
0: No, però de tant en tant vaig descobrir gent que quan ho va cebre se li van creuar a mi el cable.
2: És que ja em va passar això. No, era un tomàtic. Tomàtic, el supertor és que boig.
1: Nosaltres menjant tomàtic tot s'estiu.
0: I tot i així no hi ha totes les formes que se diuen, perquè, per exemple, a l'Alguer diuen pomata.
2: Pomata.
0: Sí, en vez de tomata diuen pomata. O a zones de Mallorca, que xerren de domàtiga.
1: Domàtiga.
0: Domàtiga.
1: Do o du,
0: O du, exacte.
1: Cada un diu com vol.
0: Exacte. Però sí, tenim 6 formes normatives de xerrar de tomàtic. Igualment, per exemple, per dir bastanaga tenim 4 formes que són normatives, que són pastanaga, bastanaga, carrota o safanòria.
1: Safanòria a València, no?
0: Exactament.
1: Alacant, pot ser, no?
2: Que bona.
3: Carrota, sí.
0: Pel sud, exacte.
1: Alacant, és a dir... Preia, Cosentaina i coses d'aquestes.
0: Bé, al sud empren Safanòria, exacte, ja tocant a Múrcia. De fet, al Carxe, la zona murciana, fan servir Safanòria, d'acord? En canvi, Carrota és d'influència més francesa i sempre ja més cap al nord, d'acord? A Perpinyà i qualque petita zona ja de la Catalunya sud, no? Que també...
2: La carrota.
0: Clar, penseu que Perpinyà la R no la fan com nosaltres, la fan G.
3: Aquesta l'hauríem d'adoptar, no?
0: Carrota.
2: Sí, ja t'estàs tardant.
0: D'acord. També tenim quatre formes per xerrar de patates, d'acord? Tenim patates, tenim pataques, tenim trumfes i tenim creïlles.
2: Quina gràcia.
0: D'acord, la mateixa paraula, tenim quatre formes, totes són normatives, totes, però clar, no mesclem, no me poseu sa de Perpinyà, sa de València, sa nostra, no fem batibulls, però qualsevol de les quatre formes són perfectament correctes, d'acord? Nosaltres amb un perfecte magonès diríem tomàtic, diríem bastanaga i diríem patates, d'acord? Uh-huh. Igualment us passa quatre formes més amb espada moldo, d'acord? Mal. També la geminada no és correcta.
1: Mallo.
0: Mallo amb la geminada no.
1: Mallo.
0: Però en mot la, mot ia, mot lu i mot iu sí que sonen al diccionari.
2: Mot lu.
0: Mot, amb bo final, eh? Amb bo final. Mot lu i mot iu. D'acord? Wow. Igual que també tenim batla amb TL o TL, no? Dues L's.
2: Es batla.
0: Es batla, tant, però segurament aquí a Menorca dubtant bastant de si escriure batla amb TL o amb dues L's després, eh?
1: Sí, això hi he pensat qualque vegada, jo.
0: Idò, pots triar perquè tot està permès.
1: Quina és la que més t'agrada, tu, de les dues?
0: Jo som més partidari de dues L's. Però darrerament ho estic veient més escrit amb una. Uh-huh. D'acord? Així que tal vegada...
3: Es no balla sempre en
0: tampoc
3: dues.
0: Tampoc fa falta insistir molt.
3: Es balla sempre en dues L's.
0: Sempre en dues L's.
3: Per importància.
0: No, com més n'hi posis,
2: com més L's millor.
1: Com més L's,
0: si,
1: més importants.
0: Si es balla, com més n'hi posis.
1: Això m'ho va quedar clar al capítol anterior, que com més L's, més important.
0: Mira, també tenim... clar... Nosaltres moltes vegades deim pato, i dius pato, pato no és en el diccionari, d'acord? Però en canvi aquí sempre havíem fet ànades, d'acord? Mm-hmm. I ànada, ànera, ànec i ànet també són en el diccionari, d'acord? Ah. És a dir, només n'hem d'evitar una, pato. Totes les altres són bones.
3: Pato Aventures.
0: D'acord?
1: I Paco, sí, no? Paco, sí.
0: Paco, sí.
1: Pato, Paco.
0: Paco.
2: Paco,
0: dimini...
2: El Pac.
0: Paco, que xisco, també.
2: Xisco.
0: I xec.
1: Xec.
3: No, Paco,
2: Paco.
3: Era mon pare.
2: A tu era Paco. Paquillo.
1: Des de partir d'ara ets en Paco.
3: En Paco.
1: En Paco de la ràdio.
2: Paco de Ràdio Far.
0: Però bé, després, com sabeu, com us dic, pato, també, no és només a Menorca que deim bastant pato, també és País Valencià, majoritàriament també ho fan servir. A la Catalunya Nord, en canvi, la forma no normativa que fan servir és canard. També per influència del francès. D'acord? Sí,
1: que influenciables. Ara, jo trobo que el d'Anner ho hem de recuperar. Eh?
0: Sí, jo crec que
1: és
0: sí.
1: És molt polit.
0: Jo em record molt una vegada que la meva germana li deia a la neboda quan era petita, mira, pato, i dic, ostres, di Diana. I la meva germana m'ha dit, no, que nosaltres sempre hem dit pato. I va aparèixer sàvia i diu, no, nosaltres sempre havíem dit Anneres. I...
1: Això és una lliçó de vida.
2: Toma.
0: Sí, jo me la va marcar.
2: Quina bella escena.
0: I...
2: Què passa?
0: I qui diu aquestes coses diu moltes altres. Com sabeu, nosaltres deim fillet i ho escrivim en dues L's també, fillet, eh? Però també, a part de fillet, també és correcte dir nen, dir nin, dir boix, dir xic, dir xiquet i dir infant. D'acord? I totes són perfectament correctes, normatives, estàndard i totes les etiquetes que hi vulgueu posar. El mateix mos passa...
1: L'infant va bé perquè així no la cagues.
0: Ets única que no té doble forma, de forma per masculí i per femení, i per tant t'agrada bastant perquè si no has de distingir dels
1: molt...
0: infants i les infantes. I sí, clar, claro. Aquí te venen Sofies i...
2: Movides.
0: I companyia, i Helena, saps? I bé, no, això, també tenim el capvespre, que tant és capvespre com és tarda, com és vesprada, com és hora baixa. Igualment, el matí que no és el mateix el capvespre que es fosquet.
1: De totes maneres, bon dia. Tot el dia.
0: Bon dia, tot el dia.
2: No sé per què em preu aquestes paraules.
0: Això ja ho hem après en altres programes. Tot el dia, bon dia.
2: Per el que vespre i vespre i hora baixa, hi ha una normativa o cada un fa el que vol?
0: Tarda, vesprada, hora baixa, capvespre, és el mateix.
2: Ja.
0: Tema és...
2: Fosquet?
0: Quan comença a fer-se fosc. Si
2: I
0: comença
2: vespre?
0: A fer-se fosc, es vespre... Ostres, es vespre me sembla que és a partir de les 8. Però aquí me...
2: A partir de les 8? Però si estiu, a partir de les 7?
1: No diguis hores, no diguis hores, perquè les hores avui en dia... I ja. Ara quan busquem 20 hores ja... Serà
2: l'han,
1: quan...
2: l'han canviat el mes passat, eh?
1: Sí, però quan m'ho la deixen...
0: Quan m'ho la tornin a canviar, veuràs.
1: M'ho la deixen fixa, ja no m'ho la tocaran més i m'ho faran un quadro, ja veuràs. I no seràs quadro d'anar a Mercè Morató, no. Serà un altre quadro.
0: Però bé, igualment, això, que a vegades sembla que per escriure en menorquí hem d'escriure amb l'article salat i no tenim mil maneres d'escriure en menorquí sense fer servir l'article salat, que és l'única cosa que sí que en un context formal no hauríem d'emprar. Per exemple, tenim usar, utilitzar, que ho emprem molt, i en canvi emprar, fer servir, són exactament normatius i no ho emprem gairebé mai, no? O treballar i fer feina, que també podríem dir que són sinònims dialectals, no? Per tant, podem tirar les formes que ens són més properes, que no hi ha absolutament cap problema i no fa falta passar...
3: Clar que sí.
2: Són complexes, clar que sí.
1: Clar que sí. Barcelona. Gràcies, Cisse. Venga. Per fer-m'ho xerrar millor. No parlar, sinó xerrar millor.
2: Xerrar.
0: O ratllar. Bueno,
1: o ratllar.
0: Que parlar, sàvia meva també ho deia.
2: Parlar.
0: Parlar,
1: bueno, però així,
0: és per coses importants.
1: A veure, si avui dubtam, ara... si dubtam Ànnara, no me facis dubtar parlar. Vinga, tu, fil de setmana aquí.
4: Porquetjades! Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

Sobre la mà qui allunya de l'Àfrica abraçada les catalanes costes, mirant vers el llevant, Menorca, com balena monstruosa encadenada o com vaixell de pedra, se mostra el navegant.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961 protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen, els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. No? Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegades massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

cançons, sempre cercant les sensacions. Ja sé que ser gos és més gros conspirador, només el vent sa germanor, de no ser un mateix sinó part d'una unió, d'una sola comprensió, un esperit en expansió que sempre creix i sempre brilla, més que una simple sensació. Ven d'una roqueta rodejada de la mà, d'una família bona que me va mostrar estimar, una dura pena que m'obliga a rimar i un germà de tinta que me va animar, un miler d'artistes que me van alimentar, un miler de pistes per trobar, un miler de llistes de ses que no vull entrar, i una sola vida que m'empenya a millorar.

futuro, volem fer més pur. Rompre ses valles, creuar ses fronteres, tombar cada mur, creuar tots els mars, tots els motius, tenir mil maneres, curant tots els mals, fermant tots els fils, un futuro

pedra, una mosca, una branca. Una idea s'enfoca i veig tanta llum blanca. Ni sapó, ni es llamp, ni es tro. Res me molesta i sent com s'ànima se fusiona amb el cor. És una festa i sent el so del món dins jo. I només resta el descans infinit. Està escrit en el destí la nostra gesta. I mentre es dalt la cresta de sola, se mescla i tot suma, m'ofeguen s'espuma. Tanta calor de la llum de la lluna i m'aixut dalt la duna. M'aixut dalt la duna, veig una estrella llunyana. Ja no tenc gana ni son ni set, la llum ja no brilla, s'apaga. I torna la fosca en el carrer.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

El cementeri es ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons,

monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dit, senyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sa Caramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956 m'es feu una grossa nevada.
2: Sa Caramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. Res, un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets el cantant.
1: Sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta és la primera per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada o no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo personalment, sí, des de sempre la família, sempre la música ha format part de la nostra família. Ma mare en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil i si hi ha rock també, de part de mon pare també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi? Bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tenia més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni s'agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí,
0: supos
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Conta'm com neix un poc la idea aquesta.
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música entrant a les 12-13 anys pues, vaig començar que m'agradessin grups abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument tu?
1: Jo sóc la guitarra,
0: vale.
1: I bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.

0: acompanya en Toni Carreras de Mercadal i tenim el senyor Verderol, el senyor Pele, representant els mitjons, i en Nanis. Vinga, gaudiu, que aquesta tarda anirem forts.
1: Vamos.

vida foi triste.

Amen.

Acho que não.

0: Ay, te lo juro.
1: Oh,

0: ちゃった。
1: I feel like that.

Charmicida, calma la ment, jo només crec en tot l'una. I

Thank you.

0: But
1: Hey! Put the leg on!

sa uputo.

that.

Ladies, no se que pretens.

sino fosse nos udiria.

sempre jo alabaria. I per tots demano salut i adiós fins un altre dia. Fer una glosa és un moment. I és un fet molt important.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Molt bon dia i alegria. Comencem un altre capítol d'aquesta tercera temporada d'Escap de Fibló, el programa més punk que tenim aquí a Menorca. I, com sempre, amb convidats d'extra, extra, extra qualitat. I avui me llevaria el capell, però no em duc, per saludar en Nando i en Jaime, excomponents de Puach. Com estàs?
1: Molt bones, encantats.
2: Bon dia.
0: Benvinguts aquí en aquests estudis de la ràdio, Ràdio Far. Val? Jo, la intenció un poc és tenir una conversa amb vosaltres per xerrar d'un grup mític. Si hi ha un grup mític a Menorca punk, és Puach, sense cap dubte. I, bueno, pues que m'expliqueu un poc cosetes de aquest grup, com comença, per què comença i bueno, cosetes que han passat.
3: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com. Todas cojonudas!

0: Bé, tornades totes en aquest simposi sobre la literatura menorquina. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre la creació literària a l'illa de Menorca. Avui mos continua acompanyant, com havia de ser, na Gemma Ferrer, filòloga i editora. Com estàs?
1: Molt bé, aquí, despentinada perquè fa una tramuntanada. Però, com a bona menorquina, ja estem acostumades a això.
0: Tocades per la tramuntana, etcètera. Bé, idò, com ja comentàvem a l'episodi anterior, a Menorca existeix una creació novel·lística, que no és molt abundant, però tamateix és reconeguda arreu del territori de parla catalana per la seva qualitat. De fet, diversos dels nostres autors han guanyat premis provenients d'altres territoris. El Premi Català, però, de novel·la atorgat per Maite Salort pel País de l'Altra Riba es pot ser el millor exemple. Avui, però, volem xerrar d'una obra que és encara una joia desconeguda, El color de les paraules, de Joan Triell Vidal.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Jo tenc un armari molt ben adornat, una cuera rompuda.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, hey. Hola.
0: Fantàstic. Estic amb ells perquè ja estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir en els convidats en aquest podcast. Pues, com començàveu amb la música? Quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que vull fer és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Quasi tot el rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta, perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No el mateix.
1: I vaig sentir el tema de la CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot a... Digues,
0: perdona.
1: I vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer! Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Moments de Glòria, de Moix, del disc Resultats Immediats, 2012.

los pentinantos records que et graten el cor fins

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, benvinguts. Seguim aquesta travessa per la mà de contes. Ho fem aquí des de Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu. I jo feliç de que avui us deixeu acompanyar per aquesta història. Una història que jo crec que a molts i a moltes m'ho ressonarà, perquè qui no ha tingut en qualque moment el problema d'haver de trobar casa? Cosa que aquí a Menorca, darrerament, és un problema ben seriós i, pel que sembla, s'ha estès per gran part de les zones turístiques. I s'ha estès tant que ha arribat fins i tot en el món animal. Quins mals de cap du sempre haver de cercar una casa. Haver d'abandonar aquella on has viscut, haver de trobar un nou espai que t'acolleixi a tu i els que t'acompanyen. Doncs bé, això és el que els hi va passar just a la família dels Arissons. Així que, primer de tot, permeteu que la història us envolti, que les paraules us arribin al cor, activeu la imaginació i, si podeu, deixar de fer allò que esteu fent simplement per poder gaudir d'aquesta història, doncs millor que millor. Va, comencem.
0: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Cala Galdana. Jo et vaig conèixer verge, abans que perdessis el teu encís de dama, abans que et desfessin amb els maons i els pilastres, abans que et morissis a cops d'excavadores i de pales. Cala Galdana, que n'eres de bonica, quan només eres cel i aigua, el penya-segat gegant i el riu petit, en la fresa fresca de les canyes. Cala Galdana, si sabiguessis com t'estimava, quan només eres meva i ens donàvem la mà a la sorra de la platja. Cala Galdana, ja sé que has patit molt, morint poc a poc, morint de mica en mica, desfeta i trossejada. Ja sé que ara ets al cel, Cala Galdana, el cel a on van les cales més boniques, el cel a on Déu les crida per treure-lis el ciment i les deixalles, per deixar-les netes i polides, per deixar-les com ell les va fer néixer, per deixar-te com jo et vaig conèixer, la més maca del món, Cala Galdana.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfil.
1: Jo crec que tant en Llorenç i com jo d'alguna forma han tingut una mica d'obligació moral d'assumir el càrrec, parlarem del meu cas i després que ho digui en Llorenç, perquè aquí òbviament li estic molt agraït, perquè el càrrec és gratificant, però també quan te veus rellevat te sents alleugerit. Bé, en el meu cas, com heu dit, en Cubes feia moltíssims anys que duia els escacs, que duia la delegació d'escacs. No sé si es pot dir, però quasi mos insultava perquè ningú el rellevava, fins que un moment, pues, jo me vaig sentir en l'obligació moral de que aquesta cosa s'havia de fer, perquè ell, en tota raó, pues, d'alguna forma, com que a més és prou bon jugador, abandonava una mica les seves obligacions federatives, però per, si repassam la seva trajectòria, és per una qüestió molt lògica d'espart dels temps que tenia que ser rellevat.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
3: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa pels boscos i camps de

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 cm, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marrón grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Maticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

només menjaré si cau un dàtil a prop. Només veuré si tenc sort i plou. Quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carib del meu jardí, mentre en cau sabat.

la veritat s'ha clavat a través. Al fons de la meva vida, quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carit del meu jardí

0: Aquí Navarra, el podcast de Nerea Itxaso, impulsat per Radio Far. Un diari de viatge pels bars. Capítol 1. Bar Infanta.
1: Hola, em dic Nerea Itxaso. Soc catalana i estic a Menorca. Ja ho sé. És tan típic. Que si segones residències, que si escapada de cap de setmana, que si temporada feinera d'estiu... Un clàssic. Però per mi és el primer cop que sóc a l'illa i em proposo no ser la turista catalaneta de sempre. Fracassaré en l'intent? Segurament. Però estic decidida a aprofitar l'oportunitat per conèixer la Menorca realment menorquina. I aquest serà el meu diari de viatge. Faré una ruta seguint els punts socials i culturals més significatius del territori. Els bars. Sí, els bars. Per cada poble que visiti, un bar local. Tinc la sensació que és on trobaré tot el que necessito. Ara mateix m'enxampeu a l'autopista. Espero que no estigui prohibit gravar un podcast conduint. Acabo d'arribar del ferri amb el meu cotxe. El Petúnia. Sí, es diu Petúnia. És un cotxe petit i antic. Està abonyegat, ple de ratllades, de colorit... Però jo el trobo perfecte. I és que no sé què opineu vosaltres, però jo m'estimo més les coses quan estan viscudes. Aquests defectes són en realitat la prova de que tinc molts records amb aquest cotxe. I amb els bars passa una mica el mateix. M'agrada fixar-me en les taques, a la fusta de les taules, o en com de decolorides estan les fotografies a les parets... Aquests detalls em perden.
0: A mesura que parli, imagineu-vos la postal. El bar al que he vingut avui fa cantonada en un dels carrerons estrets i blancs de Maó. No és gens ostentós. De fet, gairebé passa desapercebut si ets tan despistada com jo. Per fora, és d'un color terrissa. A una banda, dues finestres amb marcs blancs. A l'altra, dues més. I, quan he dit que fa cantonada, no ho he dit per dir. La porta és just al vèrtex de l'edifici. Sobre l'entrada hi ha un rètol. Bar Infanta, amb el dibuix d'una guitarra al costat. Per què una guitarra? I entro. La barra, una molt bona barra, he de dir, ocupa gairebé tot l'ample del bar. Acaba just abans d'arribar al final per deixar espai a una màquina escurabutxaques a la qual ningú fa companyia. Les taules quadrades. No hi ha gaires. De fet, és un bar bastant petit. I més que ho sembla, perquè està a petar. Però això sí, no hi ha ni un guiri. He vingut al bar indicat. Al meu voltant, per sobre les taules plenes de cafès sols, tallats, cafès amb llet i algun cigaló amagat, les parets són plenes de fotografies emmarcades. Un rètol que anuncia les festes de Maó amb data del segle XIX, una colla de gent cantant, un cavall fent un salt dins de... Un moment! Sí, un cavall fent un salt dins del bar. Com de menorquí és això? He començat a xerrar amb un home perquè els dos duem càmeres analògiques a sobre. Resulta que ve cada dia a l'Infanta. Li preguntaré quina és la seva comanda habitual i amb una mica de barra, quatre cosetes més. Tinc davant meu a l'habitual del bar Infanta, a punt de prendre's el seu habitual. Deixaré que ell es presenti. Presenta, sisplau.
2: Soc Lluís Real, fotògraf. Som client assidu del bar Infanta.
1: Quina és la teva comanda habitual? Què t'estàs prenent ara?
2: Bueno, normalment prenc dos cafès en llet. Espaciats, un en saltre, però dos cafès en llet. I a vegades, pues, amb en Paco, que és el dueño del bar, berenam junts, prenem alguna cosa. Antes berenàvem pràcticament cada dia, però l'edat no perdona i anem reduint.
1: Bueno, sempre ens quedaran els cafès, eh? Fa quant de temps que vens a l'Infanta?
2: Pues la veritat és que no ho sé, però més o menys 7 anys, o 6 o 7 anys. ¿Vale? No més, perquè jo residia bastant a Anglaterra. Llavors no coneixia aquest bar i un dia em van dir que feien música. No sé si vaig venir expressament per la munya, un amic. I quan vaig veure l'ambient aquest del bar, de la música... l'aspecte social que tenia, el tipus de gent que eren veïns, que no era un bar dedicat al turisme, sinó a la idiosincràsia del barri i tal, pues me va motivar per fer fotos i vaig pensar que tornaria per fer fotos. I a partir d'aquí vaig anar vinguent, vaig anar fent fotos i aquestes fotos van acabar amb un llibre que es diu Bar Infanta.
1: Mare meva, i segueixes venint al bar, tot i que ja no fas fotos? Vas treure ja el llibre, però has seguit venint.
2: Bueno, sí que vinc en el bar. En el moment aquest que feia les fotos i tal, normalment no venia cada dia encara, però ara vinc cada dia, ja fa diversos anys, i de tant en quant també faig fotos, però ja no tenen un motiu com per fer un llibre, sinó que de repente un dia veig alguna cosa. Ara tinc una idea d'un projecte per fer fotos aquí, que ells no ho saben, però tinc una càmera Polaroid, una 670, i la tinc a un senyor que me la repara perquè no funcionava bé, i a més me l'adaptarà per poder posar una pel·lícula nova que hi ha de 600 ASA, perquè aquí dintre hi ha dificultat de llum, i llavors vull fer una col·lecció de retrats en Polaroid dels personatges de Mar Infanti.
1: Mare meva, això exclusiva, eh? Perquè això no ho saben ni el Paco ni la Pepi. Espero que no us hagin sentit, eh? Només 7 anys. Clar, perquè tu vivies a l'estranger, a Anglaterra, m'has dit.
2: Bueno, no vivia, eh? Passava temporades, entre 3-4 mesos a Londres, seguits, i després hi anava periòdicament. Però quan estava a Mahó, que venia, era una època de feina, treballava pràcticament tot el dia, la veritat és que no anava ni en aquest ni en un altre, no anava de bord. Un dissabte sortia a fer un aperitiu i tal, però no s'ha de venir al bar aquí, seure, fer un cafè i fer tertúlia amb els amics, no ho feia.
1: O sigui que no només tornaves a casa per nostàlgia, sinó també per treballar.
2: Tornava per treballar, per processar, perquè era l'estiu, perquè tenia altres coses. De fet, a Londres també treballava, també processava i tal. Però bueno, eren treballs diferents. Jo treballava en l'estoc i llavors aquí enviava les fotos, processava, estava en contacte, treballant.
1: T'ha agradat viure allà a Anglaterra, a Londres?
2: Sí, m'encanta. Londres, jo vaig estudiar a Londres, vaig estar allà 5 anys seguits estudiant, de jovenet, tenia 20 anys. I ets la meva ciutat, Londres ets la meva ciutat. Ara no hi vaig tant, des de Covid i des del Brexit no freqüenten la visita a Londres, però ara fa un mes hi vaig ser i me vaig reconciliar. I a més vaig agafar idees per anar a fer fotos una altra vegada i hi aniré, no faré períodes tan llargs, però hi aniré més sovint i no a l'hivern, en l'estiu.
1: Que l'hivern fa fred a Londres, m'han dit. I ara que parlàvem del llibre, que vas dir que vas venir i vas començar, diguem, a tenir ganes de fer-hi fotografia, com va ser venir al bar i pensar, doncs vindré aquí cada dia a fer fotografies i a fer una mena de recopilatori? Què tenia l'ambient o què tenia el bar que et volgués fer començar aquest projecte?
2: Bueno, la veritat és que l'ambient me va encantar, el tipus de gent que venia, la manera que vivien, l'estètica, l'atmosfera, els personatges, l'aspecte social, perquè la gent que ve els dies de música venen els clients assidus també, però també ve uns altres tipus de gent. A més, jo crec que a vegades ho comenta amb en Paco i en Pepi, que són els dueños del bar, que ha apretat l'ambient. Jo crec que ara he agafat el llibre perquè jo me volia mirar l'any que el vaig fer, i crec que era l'any 19, el 2019. De fet, ja no fa gaire van repassar, crec que van comptar 14 persones que havien mort que estan en el bar. I, vaig voler documentar aquest ambient, saps? I em motivava. Com que a més no me coneixien, perquè jo en el fons som un fotògraf tímid, passava bastant desapercebut i feia les fotos d'amagat, no? Diguéssim, la robava. De fet, home, de repente s'enteraven que feia el que foto. Inclús vaig tenir un parell de senyores que no van voler que els hi fagués les fotos.
1: Sí, eh? Va haver-hi picabaralla o va haver-hi...
2: No hi va haver baralla, però hi va haver una senyora que no, una concretament que recordo bastant, que no va voler que sortigués, i jo li vaig dir que no n'hi faria i que no sortiria. Segons en Paco, a vegades comentam, diu que creu que ara li sap greu no haver sortit en ell.
1: Home, clar, perquè ara tenim el llibre davant i surt tanta gent i és tan bonic que, clar, jo també me n'hagués empenedit. Per qui no estigui veient les fotos ara mateix, que estem tenint la sort de fullejar el llibre aquí amb en Lluís, són unes fotografies de gent passant-s'ho de conya, gent superdivertida, molt suada, moltes sandàlies, molts abanicos, molta terrassa, molta cervesa també.
2: Corporar pues, de les cançons que canten, que són populars, cançons, m'entén? Jo posava pues, una foto que ja la tenia d'arxiu, pues, del concepte de la cançó, saps? Aquestes són de... Que, com que el motiu de les cançons, que tenen com una penya, una que es diu Vagros, surten per les festes de Mahó a cantar pel carrer. Llavors, això simula que ensaien durant tot l'any les cançons. Llavors, és un motiu per venir al bar i cantar, no? Però quan hi falta un mes, més o menys, per les festes, van ensaiar l'Orfeo Maonès en el teatre. I llavors aquestes fotos, veus, que hi ha per aquí, són dels assaigs i venen més músics. Durant l'any, un dia venen tres, un dia venen quatre, però aquest dia venen bastant de músics al Basar, no?
1: Ara pensava, tu que has viscut a l'estranger, aquesta sensació de ser en aquest bar, d'estar en aquest ambient, de que hi hagi aquesta gent al voltant, això és universal? Això està... Vas trobar un bar Infanta allà a Anglaterra?
2: Bueno, pues ara que ho dius, i ho he pensat. Hombre, jo, a part de que passava una temporada llarga a Londres, he recorregut tota Anglaterra i, de fet, durant 30 i pico d'anys he anat al nord d'Anglaterra, a Pagden es diu, que és un poblet que potser hi viuen 50 persones, i perquè jo he estat corredor de fons i anava allà i processava fotos, no feia fotos, hombre, al llarg dels anys, 30 anys o 35 que fa que hi he anat, feia fotos, un dia dues. Al llarg d'aquest temps tinc un reportatge que un dia m'agradaria fer alguna cosa per mostrar-ho, no? Però era tan bucòlic, tan guapo, que no me motivava a fer fotos, eh? Però processava allà. En aquest tipus de pobles, inclús al nord d'Anglaterra, en els pobles hi ha bars d'aquest tipus. Tenen una altra manera de funcionar, perquè tenen una altra cultura. Inclús te puc dir que hi ha... Jo anat, en aquest lloc que anava hi havia un poble de vora que hi havia un pub, que els pubs antigament a Anglaterra eren cases i ells mateixos fabricaven la cervesa i ells mateixos la venien, que perteneixia a una família que l'havia tingut durant 500 anys i encara es té exactament igual. O sigui, que si tu quedaves a menjar, menjaves en el menjador, menjaves amb ells, te servien ells... organitzaven caceries, anaven a caçar... Bueno, jo hi he portat amics meus d'aquí de Menorca i al·lucinaven per un tubo. No?
1: Ha de ser una experiència... Això sí que és vintage, vintage, vintage.
2: El dueño, que estava darrere la barra, era catedràtic d'Oxford, de la universitat. El que passa que en els darrers anys que hi he estat, ell ha tornat gran i ell ha arribat a llogar el bar, perquè sempre l'havia tingut la mateixa família.
1: Ha sigut com un patró a la teva carrera voler fotografiar aquest tipus d'escenes, no? Aquestes reunions, aquestes persones, aquest ambientillo...
2: Bueno, no necessàriament, jo duc una vida fent fotos, més de 50 anys, llavors jo crec que en tant anys de fer fotos arribes a fer un pot de tot, de quan comença i tal. Inclús en els meus inicis, jo m'agrada explicar històries. I explicar històries no necessàriament vol dir documentar alguna cosa, hi entra, que documentes, però el document m'agrada documentar en la meva manera de veure, o en el meu tipus d'imatge, en la meva estètica, i llavors no és que documenti didàcticament, sinó... No m'agrada utilitzar aquesta paraula que utilitzaré, però potser més poètica, més personal, més com ho veig. Però I llavors una història aquesta des del bar, jo crec que ho vaig fer amb un parell d'anys, però a vegades hi ha històries que només són d'un dia i només són quatre fotos, no? Però m'agrada que hi hagi una història darrere de la foto, no una foto suelta d'aquí, deia.
1: Una, potser una foto que generi, ara que parlaves de poètica, potser una foto que generi més preguntes que respostes, no?
2: Bueno, pues això, que la tinguis que observar, que tingui alma, que quan te la miris sentis alguna cosa per ella. I jo sempre dic que només que hi hagi una persona que ja li interessa, pues ja has fet alguna cosa, ja t'has comunicat amb qualcú, no? Comuniques coses, no?
1: Totalment. I ara que fullejàvem les fotografies de tota aquesta gent al bar fent un munt de coses, tenim aquí una banda dins del bar, tenim aquí guitarristes, tenim, bé, gent que balla, gent que canta. A mi això que deies de la fotografia em recorda una mica la sensació d'estar en un bar i, a més, també si l'exageres una mica al punt de vista de ser una estrangera com sóc jo, que vinc aquí i no conec el lloc, ni conec la gent. Entres a un bar així i tu mateixa fas una mica de fotografies, no? Veus a la gent des de lluny i és això que et vas... Si no la trobes, et vas inventant una mica històries, no? A mi les fotografies em recorden aquesta sensació de com has dit tu d'estar una mica tímid a no passar de ser per... de, de, de

0: sensació, una família.
1: Jo dic que els bars haurien de ser, són les catedrals de la gent. Tu vens aquí, te comuniques, te confesses, perquè jo faig cafès, però podries fer tres o quatre begudes alcohòliques i llavors dius coses que no diries a una altra banda. Bueno, és un lloc de recolliment, no?
0: Són una mica més divertides, que les catedrals, els bars, si m'ho preguntes a mi. Doncs en Lluís, també m'agradaria preguntar-te un tema molt interessant, que és que tu has vingut amb bici, però jo em pregunto quina edat tens.
1: Bueno, pues el mes que ve compliré 78.
0: Mare meva, 78 anys i està, o sigui, està, bueno, ha vingut aquí amb bici, està molt en forma. Vull dir, ens pots dir el secret? És que no ho sembla. Jo li he posat uns 70 com a molt. Però si ens pots dir el secret, sisplau, Lluís?
1: El secret està en que t'has de cuidar al llarg de la teva vida, no? No tens que ser un fanàtic, però bueno, t'has d'anar cuidant. Una bona alimentació, t'has de fer d'aport... I això no vol dir que impliqui que t'has de ser molt estricte. O sigui, si un dia toca fer una altra cosa, un extra... El test que fer, però bueno, deport és importantíssim i l'alimentació també. I a més jo he tingut dos càncers.
0: Mare meva, i com va ser? Et puc preguntar com va ser l'experiència?
1: L'experiència és, m'imagino, com més o menys té gairebé tothom, no? Jo, amb una revisió normal, doncs me van descobrir que tenia un càncer, tenia 57 anys. No m'ho havia imaginat mai, però... Entres dins una dinàmica i dins un protocol i vas passant. Mentre tenia aquest, en vaig tenir un altre. O sigui, amb un any de diferència vaig tenir dos càncers. I bueno, me vaig tractar, han passat un any, crec que han passat 20 anys, estic bé i gairebé ja no me'n record. Però una cosa sí que la vaig fer. No vaig deixar de fer deport. Corria igual, me forçava.
0: Sorties a córrer? Mentre rebies el tractament pel càncer.
1: Arriba un moment que arrel del tractament pues, no podia córrer i llavors caminava i corria, i feia intervals. No? I vaig estar a Palma 4 mesos que me tractaven i vivia a les afores de Palma i anava a Son Dureta i anava a peu, anava i venia a peu i en carga, saps? M'acostava i a més portava la càmera i anava fent fotos per allà. Però me forçava, inclús a l'hospital, que me van operar diverses vegades, en el passillo, havia medit el passillo i comptava els quilòmetres que feia. Bueno, jo crec que el deport es reforça mentalment, saps?
0: Clar, ja no només físicament, no? És com una disciplina i una constància que...
1: Bueno, jo crec inclús que si tu fas deport tota la vida, com en el meu cas, arriba a ser una addicció. Si no en fas, no te trobes bé, saps?
0: I has corregut, eh? És córrer l'exercici de la teva vida.
1: Sí, bueno, de jovenet, quan estava a Menorca, de jovenet, vaig fer vela al Club Marítim. Però després, quan vaig marxar a Londres, vaig deixar de fer vela i a partir d'aquí, quan vaig tornar, he corregut sempre. Ara fa uns anys, no sé dir quan, 7 o 8 o 9, vaig deixar de córrer perquè els genolls i les caderes ja... me creaven lesions i llavors vaig amb bici, que és un deport en suport, diguéssim.
0: El cos no acompanya, però l'exercici es fa igual, eh? És trobar sempre...
1: Quan arribes a la meva edat no tens que demostrar res a ningú deportivament. Simplement tens que trobar-te bé físicament. I a part d'anar amb bici, faig cada dia unes 2 hores de gimnàstica, que és una taula de gimnàsia que m'he creat jo mateix al llarg dels anys i faig exercicis de ioga, estiraments, de força, una mescla de coses.
0: Bueno, jo et puc assegurar que, o sigui, als gairebé 78 estàs més en forma que jo amb 24, eh?
1: Oh, bueno, no. Això no t'ho creguis. No.
0: Sembla mentida, eh? Pels que anem a bars. Sí, potser no ho saps, eh? Però tens a la taula del costat un fotògraf atleta d'èlit al costat i no ho saps, eh? Doncs bé, ara sí, Lluís, ha sigut un plaer parlar amb tu en aquesta catedral, en aquest bar. Moltes gràcies pel teu temps, Lluís.
1: Moltes gràcies a vosaltres per la feina que feis i per contactar amb mi. Sempre és agradable. Moltes gràcies.

0: Després de parlar amb en Lluís, veig les seves fotografies del bar en moviment. Davant meu. La gent riu descaradament en veu alta, es miren amb complicitat sense dir res, s'aixequen d'una taula per anar-se'n a una altra... A poc m'estan incloent en aquesta família.
1: Acaba d'entrar un veí amb un quadre emmarcat de l'equip del Barça de la temporada 91-92.
2: Hola, acabo de comprar la gangària. 6 euros.
1: Una ganga. Un equipàs. I a més, molt bon dia, perquè ahir va guanyar.
2: Ahir va guanyar i pràcticament som campions, ja. Si el mateix va punxant i nosaltres vam guanyant, ho tenim fàcil.
1: Sí, és una manera de guanyar d'aquestes que, bueno, o sigui, guanyarem per punts, però...
2: Nosaltres guanyem. El que faci el Madrid és el problema.
1: I ja està.
3: En Lluís m'ha xivat que l'home que hi ha darrere la barra servint és en Paco, o Pelut, un dels propietaris de l'Infanta. Ara mateix està esmorzant. Bueno, bé, berenant, com diuen aquí a Menorca. Així que espero que no li importi que em prengui l'aperitiu amb ell.
1: Finalment m'he pogut asseure aquí amb en Paco, que és el que sembla que regenta el bar.
4: Hola, bon dia, què tal, com estem? Mira, aquí estem, a l'Esbar Infanta, i abans que em preguntaràs, abans que em sortiràs, oi?
1: Estàs aquí cada dia, entenc.
4: Cada dia, obrint de dilluns a diumenge, a les 6 del matí, és un bar antic, familiar, però això obrim de matí, perquè ve molta gent gran, fan el cafè, fan la partida de dòmino, bueno, i també feim poble, perquè mos coneixem des de fa molts anys i mos contam les nostres històries.
1: Que bonic! Has dit de molts anys. Fa quants anys que regentes el bar?
4: Mira, l'any que ve em farà 40. Crec que em queda poc per jubilar-me, no hi vull pensar. Però, bueno, ha estat una trajectòria llarga. He conegut molta gent i estic molt content d'haver vingut aquí, conèixer tanta gent, molt familiar, mos coneixem tots i, bueno, és un gust.
1: Definitivament el bar té molt d'èxit perquè està ple. És aquí un diumenge a les 9 del matí i està a petar.
4: Bueno, és un bar de matiner, perquè a les 9 i mitja ja no hi ha ningú, ja queda tot sol. Vull dir, és un bar de... Obrim a les 6, a les 8 ve molta gent gran a berenar, fan el cafè, feim la tertúlia, i a les 9 i mitja, 10, ja podríem tancar, però bueno, no mos queixam.
1: Llavors diries que és més aviat un bar de barri.
4: Sí, no, absolutament, és un bar de barri, mos coneixem tots. A vegades si una veïna o un veí no està bé, me truca, li duc el cafè a casa. Bueno, és mutu, mos feim favors uns amb els altres.
1: Això és tracte VIP.
4: Bueno, segons com tu miris, és poble, mos hem d'ajudar tots i no és tan senzill com això, vull dir que només és això.
1: I ara, no sé si et puc preguntar sobre algunes fotos que he vist aquí penjades a les parets. Primer de tot, he vist fotos de gent cantant aquí amb guitarres.
4: Bueno, tenim un grup que no és res format, no? És una cosa totalment espontània, que pot venir els qui vulgui a cantar, i ens hi estiu un cop cada setmana. En l'hivern ho fèiem un cop cada mes, més o manco. Pues m'ho juntam amb 8 o 10 amics en guitarres, venim a cantar i ve la gent que vol, vull dir que és totalment espontani. Passant l'estoneta i fèiem una horeta i mitja d'estar alegres tots, perquè cantam i no mos en recordem de res.
1: I quin tipus de cançons canteu?
4: Bueno, fèiem un pot de tot. Bàsicament fèiem cançó menorquina, nosaltres som menorquins, mos agrada molt, i un poquet de tot. I bueno.
1: Cançó menorquina, això és nou per mi.
4: Bueno, tu és catalana, potser sí que no coneixies aquí, però aquí tenim molta història a Menorca. Qualsevol dinar que mos trobem d'amics o companys, ho aprofitam, quan acabam traiem una guitarra i cantam. A Menorca som molt cantadors en general.
1: Hosti, quina enveja i quines ganes de que em cantin en una sobretaula, ara.
4: Bueno, mira, és molt bo de fer. Vens un dia de Barcelona i vindràs a un dinar i cantarem, no hi ha cap problema.
1: Però a l'Infanta sempre s'ha fet lo de les cantades, de venir aquí a cantar. Era un bar musical, perquè aquí sembla un bar on prendre un cafè, prendre una cervesa. No diries que no hi ha un escenari, no hi ha un equip de so visible, no? No diries que és un bar musical i, en canvi, em dius que aquí regularment s'hi ve a fer cançó menorquina.
4: Bueno, no és un bar musical. Ja t'he dit, no hi ha res fent, ni formant, ni res. Vull dir, és una cosa totalment espontània. I el 2010, casualment, van venir dos amics amb una guitarra, van cantar dues cançons, vam fer una coca, la van compartir. La setmana següent van tornar i fa, mira, del 2010, ja t'he dit, ves qui vol, no hi ha res fet, i a cantar. I estem arrelats.
1: I a part de cantades, si fa alguna altra activitat cultural, artística, aquí a l'Infanta?
4: Sí, aquí feim un pot de tot. Feim cantades, feim glosat. Una mica que sap cantar i té una guitarra, bé, cantar no tenim cap problema. El glosat és una cosa molt xula, i de tant en tant solen venir, i són quatre companys acompanyats amb la guitarra, i la glosa, pues, és bàsicament, ells es van picant, tot totalment improvisant. Jo no t'ho sé explicar perquè no són glosadors, però és una passada la capacitat que tenen per improvisar sense saber que els hi demanaran. Bueno, i és divertit, perquè es piquen entre ells, es posen en sa gent, etcètera, etcètera.
1: Això és molt curiós, jo com a catalana jo no coneixia la glosa, però així com ho expliques sembla una mica com una batalla de raps, però original, clàssica, diguem. Abans del rap hi havia la glosa.
4: Sí, és que crec que té semblança, no m'ho vull posar aquí on no sé, però crec que té semblança. Vull dir, el rap també és un estil de so, vull dir, ratllet, se piquen, són lletres un poc picantes, vull dir, Catalunya també ho teniu i en el resto d'Espanya també es fa, no sé com es diu sincerament, però es fa per tot, eh?
1: Sí, que si vull escoltar glosa menorquina també puc venir aquí.
4: Naturalment, mira, ara el dia 23 tenim glosat. A les 12:30, dissabte de matí, pot venir qui vulgui, està obert a tothom, com tot. Vull dir que és totalment espontani, pot venir qui vulgui, no hi ha cap problema.
1: Amb entrada oberta i tot, quin luxe.
4: Bueno, entrada oberta, es bar ja veus que és petit, aquí quantes bars està ple, no hi cabem més, vull dir que és el que hi ha.
1: He vist aquí una foto, en una cantonada, d'un cavall dins del bar on estem parlant tu i jo ara mateix, aquí enmig, un cavall. Pots explicar com aquest cavall va arribar aquí?
4: Bueno, això són les festes d'amor, que són els mesos de setembre, com molta gent sap. Els cavalls surten de l'Ajuntament, fan un recorregut pel poble d'amor, i un dels cavalls que passen és per aquí, pel carrer Infanta, i és, bueno, s'estila entrar els cavalls, i a vegades n'entren dos, tres, fan un bot de cortesia, que és molt xulo, i sí, entenc que és qui no ho ha vist, dius, hòstia, impacta veure un cavall dins el bar i tres cavalls que vas veure de vora la barra, els hi donen una miqueta d'aigua i segueixen el seu camí. Però és una passada, sí, sí.
1: Venen a fer la ronda, com els clients habituals. Però deu ser bonic, no?, que vinguin aquí a fer el bot.
4: Sí, no i tant. Hombre, pels menorquins, que mos agrada molt això, i és la festa nostra, que ho tenim molt arrelat, pues mira, se mos posa la cara de gallina, que dèiem aquí, i és, bueno, com voltes teniu les festes del poble teu, de qualsevol puesto, quan venen les festes un, es posa igual que nosaltres, eh? És comprensible.
1: I tant. Això sí, al meu poble no tenim uns cavalls de raça com teniu vosaltres, que això per les catalanes que no els heu pogut veure, la raça menorquina de cavall semblen, o sigui, llueixen, són negres, brillants, i a més van molt engalardonats, vull dir, és realment preciós.
4: Sí, no, esquivar, jo no hi vaig, no, però esquivar un cavall, això és de molta feina, no és et sortir per les festes, vull dir que n'hi ha que el tenen tot l'any, les de mantenir, és una feina molt curiosa.
1: Doncs bé, Paco, no et molesto més, et deixo tornar a la barra, que estàs molt ocupat, però precisament per això, moltes gràcies pel teu temps.
4: No, gràcies a vosaltres i tots els que mos escoltaran, i de tot cor, esteu convidats quan vulgueu. Gràcies per venir i ja ho sabeu, fins una altra. Adeu.
3: He vingut a un dels mítics cantares de l'Infanta. La música surt per les finestres del bar i inunda el carrer, ple de gent. A veure si puc parlar amb algun músic o algun assistent asseguda.
5: M'us agrada molt anar damunt un cancioner que es va editar, que són cançons aquí de Menorca, que es va editar el 93, jo en tinc un, com la majoria, i nada menys que ja fa més de 35 anys que el tenim i segueix funcionant. N'hi ha un altre de cancioner també, que sempre bastant, que és cancioner de taverna, que quasi tots són les cançons recopilades d'escau, no? Allà sí que hi ha molta varietat de boleros, ranxeres, menorquines, cançons de parrandero, sobretot, i, no sé, qualsevol que sigui tipus vanera i faci menció a Menorca, jo crec que són les nostres.
6: En el bar Infanta fa molts anys que hi ven, perquè des que vaig començar a fer feina i vaig mudar en aquest carrer, cada matí vinc a fer un cafè. Més que dir aquí a Càrter, qui me dóna vida? Això me dóna vida, som feliç, home. Que cantin, són coses que cantin. Com més antigues, millor.
3: És ben bé com si les fotografies d'en Lluís cobressin vida.

mira, jo vinc cada dimecres i fa enguany, me penso que ja fa 14 anys que vinc. Cada setmana sempre hi ha gent diferent. Avam, hi ha gent d'aquí que no ha vingut mai i ve, perquè ho ha sentit i això, i després ve gent de fora perquè passa per aquí, ho sent i ja queda. I després això, com que és boca a boca també fa molt, doncs pues clar, arriba que cada setmana sempre hi ha gent nova. Aquí no hi ha edat, eh? Vull dir, tant poden venir fies com les sàvies que hi ha, són 99 anys una sàvia. L'any passat, quan van fer 15 anys, ens van trobar en tots els pobles, també va ser molt polit, i veus que vas en els pobles i trobes pràcticament el mateix. Aquí és el Vagrós, però després hi ha l'Os, Ciutadella, Mercadal, saps? I és molt polit, trobat ser tots, perquè tots som de Silla i cantam el mateix. No, no és un grup, és poble.

Li dono la raó a en Lluís. Els bars són catedrals. No sé si tots, però sens dubte, l'Infanta sí. Adeu!

0: Les pluges estan regant aquests dies una illa que es veia assedegada. L'aigua és ben arribada per moltes de les llavors que es trobaven latents, a l'espera de prou líquid miraculós. Ara esclataran els verds de les herbes i es podrà alimentar la fauna. La tardor incipient ens regala enguany cortines d'aigua combinades amb plena claror de l'astre. Dies on els colors de l'arc màgic ornamenten el cel i la combinació fa ben comprensible l'asturament dels pobles antics per trobar explicacions a tal sorprenent fenomen de bellesa.
1: Època de muda. Capítol 37. La natura amable.
0: Amb l'inici de la nova estació, arriben també els ocells que abandonen el fred del nord. Un dels més coneguts és un ocellet rodó, xafarder i preciós, que simbolitza amb molt d'encert l'amabilitat de la natura. Qui es trobi aquests dies amb un rupit i li mostri una actitud calmada, veurà un animalet que sembla voler establir una relació d'amistat. Han quedat enrere els anys en què les lloses els agafaven per milers. El parany metàl·lic se mitjanterrava i només hi quedava de fora el cuc, viu i atrapat entre uns diminuts ferros, que tot el temps es movia per intentar alliberar-se. Els rupits eren dels primers que hi arribaven i morien pel cop de la ballesta. Generalment es capturaven de manera molt més abundant que no els torcs. Ja fa temps que les lloses estan prohibides. Els boscos han recuperat extensió al respecte de mitjan segle passat i els rupits tenen una vida manco arriscada. Sigui per ingenuïtat o per gratitud, són ocells que tendeixen a apropar-se als humans. Els boscos també són actualment més densos que abans. Els carboners ja no entreuen els arbusts per fer el foc ràpid que requerien els forns de calç, ni els troncs que convertien en carbó sobre les sitges. La recuperació de bestiar més rústic, com la vaca vermella, progressivament abundant a l'illa, podria ser un bon recurs per tornar a brostejar algunes zones forestals i convertir la biomassa en carn. El temps que s'aprofita l'ombra es redueix el perill d'incendi i millora la composició dels sòls. Al rupit li va bé que hi hagi bestiar. Els excrements dels mamífers acaben generant cucs, escarabats i altres animalons que li aporten la proteïna necessària. Encara que també menja fruits silvestres com la llentrisca o l'olivó, que prest tindran el punt de maduresa per ser ingerits. L'actitud cordial del rupit, amb un aspecte grassonet perquè separa una mica les plomes amb l'objectiu d'augmentar l'aire calent que el rodeja, ens pot ajudar a mirar el món amb uns ulls més afables. Un ocell tan petit sembla poca cosa, però alguns han travessat tota Europa, des del Mar del Nord o des de l'est bel·licós. Han vist paisatges molt diferents, han sortejat depredadors i potser han vist refugiats i dolor. Ara són a Menorca i tenim l'oportunitat de tractar-los bé. Especialment cal evitar intoxicar el seu menjar amb insecticides. Tant de bo que s'abandoni la idea de fumigar els boscos els pròxims mesos, amb el cataclisme biològic que això implicaria. Donar la mà a la natura, prospectar i mirar d'entendre les relacions que s'hi donen i procurar afavorir-la en tos de depredar-la és una de les millors oportunitats

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, vos feu una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim. Ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que estàs fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó, dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare, en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tenia més sort que jo, però jo al canvi tampoc no hi ha... Ni s'agrada la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí, supos
0: sí. Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerraven antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant en els 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo soc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

he trobat vicis i frivolitats. Entre fum, rostres rebels,

0: Bones! Açò és Saltreveu de sa Glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim-Glosam, Nedu es prepara el necessar per anar al primer glosat de la setena temporada de sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: Saltreveu de sa Glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, us acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que us explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Benvinguts, amics, amigues, a un nou espai de Sa Gramola. Ens preparam per fer un camí endavant, una estona junts, una horeta, compartint música, i avui ho farem fixant-nos d'una manera especial amb els pianistes o amb els teclistes que és en qui dedicarem el programa. Gent que toca el piano, gent que toca teclats, músics de Menorca que li donen les tecles, els blancs i negres. Abans de res, com sempre, anem a repassar la cançó que vam deixar posada d'incògnita en el darrer programa. Anem a escoltar-la una altra vegada.

Aquesta cançó es diu Tot es dia dins ca meva i és una cançó que van fer Samurada Voltios. Samurada Voltios són, són un grup d'amics que de jovenets van formar part del grup Samurada o del grup Voltios, són dos grups diferents, però que són un grup de gent de Ciutadella que, bueno, de joves havien format part d'aquests grups, havien tocat grups que normalment fan música d'hotels, música per fer balls, per organitzar balls, per organitzar festes, això que van tocar molt a hotels, tant un com l'altre. Samurada va tenir una llarga una llarga volada perquè van anar fins a Bilbao, van fer algunes temporades tocant per allà, vull dir que van sortir d'aquí de Menorca, i tenien molt bon eren molt reconeguts. I Voltios va ser també un altre grup, aquest va ser molt llarg el seu recorregut perquè també es va que hi han passat molts components, era un grup que estava dedicat pràcticament a la música d'hotels. Bé, és igual, sigui com sigui, és cases que després de molts anys, d'haver passat això als anys 70, per aquí damunt 80 inclús, que era quan tocaven ells, dins del 2000 i pico, se tornen a juntar uns quants per muntar el grup Samurada Voltios, que ho van posar tot junt, el títol era Samurada Voltios. Abans no havien gravat res mai, no havien editat res, però així es van ajuntar ja de majors, cada un havia fet la seva vida, un fa de no sé què, un altre de no sé quantos, un fa feina a un bar, un altre... bueno, jo us podria dir que fan, però és igual. Es cas és que quan acabaven la seva feina s'ajuntaven i s'anaven a fer música per recordar anècdotes, per fer qualque cervesa i recordar aquells vells temps. Llavors es van dedicar, entre altres coses, a compondre cançons pròpies i els van plasmar, diríem, els van gravar amb un quart de discos. Me sembla que són tres, mínim són tres. Heu dit de cap, però potser són quatre, no ho sé bé. Van gravar discos, això és un dels discos que van fer ells, i aquesta cançó era una cançó... a més, contra els avers, tocant directe, avers, que hi havia molta alegria, que eren molt campatxanos, que tenien molt bon rotllo, i la música era per, això, per passar l'estona, una música sense problemes, desenfrenada, i que, bueno, donaven això, molt bon rotllo. Anem a centrar-nos en matèria. Avui, abans de començar, a vegades me faig una llista de les cançons que podria posar o dels temes que podria tractar, o jo me'l replantejo una mica el programa, no vaig a la improvisada quan t'arranca aquí, no? I me faig un plantejament de lo que podríem tractar, no? I avui he pensat en el tema dels teclistes o de pianistes. Un dia ja van dedicant als pianos o als pianistes, a les guitarres també, però avui he pensat altra vegada fer, perquè sempre m'ho quedant curts amb això, obrir altra vegada programa pensant, en aquest cas, amb els teclistes i pianistes. Llavors, m'he anat fent una llista de cançons o de músics que podria posar, i la llista és immensa. I dic, és immensa. Per tant, no passarem per tot. El que sí que he fet ha estat que he mirat és que sí que vam tractar l'altre programa i d'aquells no en xerrarem. És a dir, alguns músics que van sortir de l'altre programa de Sagramola, avui no en xerrem, xerrem d'altres. I anem a posar el primer. Vos pos la cançó i després xerrem del músic. Ja vos dic que és en Ricard Ramissa, un bon amic i un bon pianista. Anem a escoltar una cançó d'en Ricard Ramissa.

La cançó es diu Tema per un blau. És un casset que jo em vaig encarregar de digitalitzar, pel meu compte, en cançons d'un grup que es deia Jasmine i que havien arrencat un projecte de fer una obra teatral basada en els colors i ells, els músics, havien de compondre diferents temes sobre diferents colors. Avui hem escoltat els temes sobre un blau. En alguna ocasió crec que ja havíem posat alguna cançó allà. Això és de l'any 86. En Ricard Ramissa, com sabeu, bon pianista, nascut a Ló i que va començar en grups d'hotels i fent ballar sa gent, sobretot per Sant Bou, per allà, i que la seva extensa i llarga carrera com a músic l'ha duit a fer una mica de tot i a participar amb moltíssima gent. L'han vist tocant amb Joana Pons, l'han vist acompanyant en Miquel Mariano, l'han vist no només acompanyant, sinó compongent també temes, amb en Ramon Saura, l'han vist dirigint sa banda de música de Ferreries, l'han vist com a director de l'escola de música de Mo, un artista, un crac, a més, molt bona gent. En Ricard Ramissa, havien de posar algun tema seu, avui ha sonat aquest tema per un blau i des d'aquí li enviam una forta abraçada perquè és una de les persones aquestes que sempre quan els coneixes deixen marca. En Ricard Ramissa, anem cap a un altre pianista. Què vos sembla si vos pos un músic mallorquí? Aquí vos diré per quin motiu està dins d'aquest llistat. És en Bernat Julià. Bernat Julià és un pianista mallorquí que va fer arranjaments molt simples per cançons populars de ses illes. És un disc on hi ha cançons, són cançons molt curtetes, que potser duren, algunes no arriben a un minut, són cançons populars que, com sabeu, les cançons populars estan escrites a una única melodia, no? I ell va fer uns arranjaments senzillets per poder tocar en piano. I llavors hi ha un disc seu que és de on es traurem alguna cançó menorquina, perquè en aquest disc no només hi ha cançons menorquines, sinó també mallorquines, per suposat. El disc es diu Bernat Julià Arrels, 24 obres per piano, sobre el folclor balear. El pianista, en Bernat Julià, és l'arreglista, diguem, qui ha fet les partitures. El pianista és en Joan Roig, i són mallorquins tots dos, i van fer això, una sèrie d'arranjaments sobre temes populars. N'hi ha alguns que són també populars, són d'aquí de Menorca, i d'altres són de Mallorca. Un senyor munt un ruc, Plou i fa sol, són cançons de tota la vida, Cregol treu banya, Monja per força. Us posarem, per exemple, Lila Talilà, si trobau, podíem provar, hi ha 24 temes, vull dir que us posarem Lila Talilà, que és un arranjament molt senzillet sobre una cançó popular menorquina. Així ja veureu que el ventall de cada vegada és més gros de quan feim el programa, sempre intentant fer un pot de tot. Llavors això no us ho imaginàveu, que us posessin de Lila Talilà en un programa de pianos i pianistes, però aquí està, Lila Talilà tocada a piano.

Jo ho heu sentit. Lila Talirà tocada de piano en un disc fet d'això que vos he dit, eh? Bernat Julià, cançons tocades per Joan Roig, cançons populars de ses illes tocades per piano. Anem a posar una cançó. Aquesta cançó l'han posada 40.000 vegades aquí, la cançó com a tal, que se n'oblida del Gendà, però en aquest cas avui estem xerrant de pianos i de teclats. En aquest cas posarem una versió, un arranjament que va fer en Jaume Coll, que és un contrabaixista, en Jaume Coll, que va fer un arranjament per piano i contrabaix, i llavors en aquest cas sentirem aquesta versió ben diferent o ben curiosa d'aquesta melodia famosa que està retocada i reescrita per en Deseado Mercadal. Lo curiós del cas és que el pianista que sentirem aquí no és ni més ni manco que un dels personatges que estem acostumats a sentir-lo darrere un orgue, que és en Tomé Olives. En Tomé Olives és qui toca el piano en aquest cas per aquesta versió tan curiosa de Se n'oblida del Gendà. En tots vosaltres, en Tomé Olives i en Jaume Coll.

Bé, una versió que segur que no havíeu sentit I que, bueno, bé, les cançons que posam aquí els agafam de les rareses, curiositats I coses que difícilment sentireu una altra emissora de ràdio que no sigui aquesta d'Esfar Cultural. Música d'arrel, música menorquina I música virada des de diferents punts de vista I de diferents angles. Anem amb una pianista, perquè jo li dic pianista perquè ho és, ella té la carrera de piano, que és na Ruth Florit, que na Ruth Florit és professora també de cant I professora de música, però a ella li agrada molt, sobretot li agrada molt cantar, forma part de diferents formacions I sempre dona prioritat en es cantar, però ella toca molt bé el piano, és molt bona pianista I és compositora, és a dir, moltes vegades ella m'explicava que li agrada seure-se en el piano I escriure coses, no fer música pròpia, compondre, que llavors no ho toca en directe perquè ella no s'ha dedicat, no és una pianista que faci concerts, tal I qual, però va fer un disc, va gravar un disc, on alguns companys I amics seus li van ajudar, va ser arrel d'un directe que van fer entre ells en Marco Mezquida, el pianista o en Suso González que va ser per a seva una temporada durant un bon temps I bueno, altres músics com en Mascaró, amb el violí na Míriam amb el violoncel bé, llavors anem a posar una cançó escrita feta de na Ruth Florit i que va editar en aquest CD me sembla que era el 2020 que es diu Bàrbara Nit CD I on hi ha temes tan polits com aquest que és Sant Serení que és un tema compost seu de na Ruth Sant Serení

Fantàstic, aquest son serení. Fantàstic, aquesta cançó, aquest tema, aquest temasso, escrit per Narut Florit, i que hem escoltat aquí en aquest programa dedicat a pianistes i teclistes. Si jo vos digués bé, el nom de Toni Ocaña, supos que molts el coneixeu, i si no l'hauríeu de conèixer. Ell es viu a Ciutadella de tota la vida, ciutadellenc, i ha fet el teclista de cançons com aquestes que vos poso ara just un segon.

ell és Antonio Caña, que ha dedicat moltíssimes hores a posar-se darrere les tecles, ha participat en moltíssims de grups, infinitat de grups, ha tocat en grups, balls, ha fet... I és, bueno, és un músic d'allò que està darrere, i que no passa mai a ser protagonista. En aquest cas, la cançó que m'ho serveix de sintonia i que estic molt agraït a ells és un grup que es diu Hora Punta, un grup que es va formar dins dels anys a finals dels 80 i que fan música rock, era un grup de rock, i hi havia aquesta cançó amb aquesta introducció que és la que jo estic abusant per posar-vos cada dia quan comença i quan acaba aquest programa. Antonio Caña, a part de so, bueno, el podríem incloure dins moltíssims grups, dins molts projectes, amb el Fil de Ferro també tocava ell els teclats. S'ha juntat moltes vegades amb en Pau Pons, guitarrista de Ciutadella, un excel·lent guitarrista i bon amic també. Moltes vegades s'han juntat ells i han fet diferents projectes. Us posarem un tema d'un projecte que es diu Meridian Project, que també va participar per cert Neva Pons, cantant. Us posem un tema que es diu Moon, que és una cançó, un tema que va fer Antonio Caña, perquè precisament és d'ell des que estem xerrant. Antonio Caña també el trobaríem a molts de discos on va fer música electrònica, música per discoteques, ha fet de tot, és un crac. A part de això també van jamons, vull dir que un 10. Anem a escoltar, però, un tema del Meridian Project, un disco espectacular, i aquesta cançó que es diu Moon, Lluna, d'Antonio Caña, junt amb el guitarrista en Pau Pons.

Quins dos personatges? En Pau Pons, en Segui Terra, i en Toni Ocaña amb Esteclats, amb aquest tema. D'aquest grup, Meridian Project, que van llançar, que van dirigir, diguem, ells dos. Si xerram de teclats, si xerram de pianistes, hem de xerrar, per suposat, sempre d'algun pianista clàssic, perquè aquí en tenim de molt bons, i en aquesta ocasió anem a posar una peça clàssica d'un dels millors pianistes que actualment hi ha a Menorca, que és en Kiev Portella. En Kiev Portella, Maunes, fa feina per la part de Catalunya, a Tarragona, i professor de piano i excel·lent concertista, i a la vegada concertista també està fent moltes conferències explicant i sempre xerrant sobre música, sempre xerrant sobre pianos i pianistes. Si teniu ocasió d'assistir a algun concert, alguna xerrada d'en Kiev, no vos la perdeu, perquè en Kiev és d'aquells que tracta les coses com s'han de tractar, en explicant tot el detall i explicant tot el contingut complex de la música, i és un que la viu amb molta intensitat i que per suposant no podria faltar aquí. Anem a posar un fragment de la pavana per a una infanta difunta, que com sabeu és una obra de Maurice Ravel. És una obra que la va escriure l'any 1899, quan encara estudiava composició en el Conservatori de París, i la va escriure per piano, però més endavant, uns 9 o 10 anys més tard, ell mateix va publicar una versió per orquestra, no? Una pavana és una dansa cortesana, diríem, de 2x4 o de 4x4, que es va posar molt de moda en els temps del Renaixement, i que jo crec que el que li ha de... la gent, quan sense paraula pavana, normalment sempre va cap en aquesta obra d'en Ravel, que és Pavana per una infanta difunta, i que en Kiev Portella la va gravar en aquest disc, i anem a escoltar-la un fragment.

Fantàstica aquesta interpretació d'en Kiev Portella d'aquest primer moviment de la pavana per una infanta difunta de Maurice Ravel. Bé, ja veus que ho dic sempre i que estem navegant per diferents aigües i tocant un poc tots els estils que puguem. Sempre amb un únic lligam que té relació tot amb Menorca. Anem a posar un altre pianista que no té res gravat, bueno, sí, té un disco gravat en solitari, en temes propis, i és, me refereix a en Shanti Gordy. En Shanti és teclista, és pianista de tota la vida, ha acompanyat a gent com en Chris Junico, moltes temporades el va acompanyar, ha format part de moltes formacions, ha gravat discos amb molta gent, és el responsable, impulsor de tots els concerts que han fet sobre Pink Floyd aquí aquests darrers anys, també els que van fer a Genesis, i en un moment donat van gravar un disc que es diu Just Do It, i on ell, a més de tocar els teclats, també cantava. En aquest cas anem a posar una cançó que es diu Cry Me a River, on ell fa so, toca els teclats, és més bé un piano elèctric, un sintetitzador, el que toca, i canta. D'aquesta manera no només sentim la seva veu, sinó que també apreciem l'habilitat que té amb els dits.

Shanti Gordy, l'hem escoltat aquí tocant aquest piano elèctric i cantant aquest tema, Cry Me a River, amb aquest grup que és d'en Jazz Do It, que era un ranxo d'amics que van gravar bàsicament estàndards de jazz. En Sergi Martín era el guitarrista, en Jesús Vázquez era el bateria i en Nito Llorenç el contrabaix. En Shanti Gordy, per suposat, amb el Hammond i amb el piano en alguna ocasió. Bé, fins aquí hem tingut per anar posant dins aquest programa pianistes i teclistes que, bueno, que tenen vincle amb Menorca, que són menorquins, la seva gran majoria, o que, sí, o que si no són menorquins, el manco, com en Bernat Julià, que aquí no és menorquí, és mallorquí, però sí que interpretava temes d'aquí populars de Menorca. Bé, músics, com penso sempre, relacionada amb Menorca. Ja no mos queda temps per res més que per deixar-vos una altra cançó d'aquestes sorpreses i per si qualcú la coneix. Vos diré el títol de la cançó i vos deixo que penseu abans qui deu ser el compositor o qui deu ser els intèrprets d'aquest disc. La cançó es diu Camí de Cavalls, per tant, ja està clar que de qualque manera té un vincle directe a Menorca. Amics, moltes gràcies per haver-me acompanyat. Ja sabeu que és un plaer fer aquestes estones precioses amb vosaltres, on jo tinc la llibertat plena d'agafar discos d'aquí, discos d'allà, i agafar i treure i posar-vos un poc el que me passa pel cap, però sempre amb ganes de compartir-ho, de que la gent ho conegui, que la gent també ho estimi, i sabeu un poc les coses que es fan, que s'han anat fent de música aquí a Menorca. Bé, vos deixo amb aquest Camí de Cavalls, ben polit aquest Camí de Cavalls, i res més. Ja sabeu que per nosaltres ha estat un plaer i que vos desig molta sort, molta felicitat, i ja ho sabeu, la música ajuda. Hala, adeu.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules i és una cosa que trobo a faltar quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules, mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau, és una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè això implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant, som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'n volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, DoClub. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vist a la meva oficina, o l'havia vist a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps. Amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps i en el mes d'octubre arriben els caques. Començant la temporada dels caquis, una fruita particular i dolça que no deixa indiferent a ningú. Sabeu, però, d'on són originaris els caquis?

Els caquis són originaris de Corea, la Xina i Japó. De fet, en japonès tenen el mateix nom. Queda ben clara, idò, la seva etimologia. L'arbre es coneix amb el nom de caquia i el seu nom científic és Diospyros caqui. Pertany a la família de les abanàcies, on també hi trobam altres espècies que produeixen una llenya molt preuada anomenada banús, ébano en castellà. El conreu del caqui es remunta al segle VII després de Crist, a la Xina i al Japó, on també formava part de la vegetació natural. Cap al 1870, el seu cultiu va arribar a Espanya. Actualment, els principals productors mundials són Japó, la Xina, els Estats Units, el Brasil, la Índia i Israel. A nivell europeu, els majors productors són Itàlia i Espanya.

és que aquí és un arbre de capçada arrodonida i no gaire alt, ja que rarament passa dels 10 metres. Les seves branques són d'un color entre castany i d'un color vermellós i es troben recobertes de pèls blanquinosos. Es tracta d'un arbre de fua caduca, és a dir, que perd totes les fues a la tardor, per després tornar a sortir just passat l'hivern. Les flors apareixen per maig i són d'un color groguenc. Solen estar separades, segons el sexe, en arbres diferents, però també podem trobar exemplars hermafrodites, és a dir, arbres amb flors masculines i femenines a la vegada.

Els caquis són redons o un poc ovoides, d'entre 4 i 9 centímetres de diàmetre, i són d'un color groc, ataronjat o vermell. La pell és llisa i fina, però s'han de manipular aquesta fruita amb molta delicadesa. La polpa sol ser gelatinosa i semblant a la marmelada. Té un gust molt dolç i suau a la vegada. Es tracta d'una fruita molt rica en diferents minerals i vitamines i convé incloure-la com a fruita de temporada a la nostra dieta. Tot i el gran nombre de varietats, des d'un punt de vista comercial, els caquis es poden classificar en funció de si són astringents o no, quantes cuen de sabre. I és que és molt important consumir els caquis en el seu estat òptim de maduració. Si són un poc verdosos, l'experiència pot resultar desagradable, ja que poden arribar a ser molt aspres. Aquestes, però, és deguda a la presència d'unes substàncies anomenades tanins. El procés de maduració el que fa és transformar aquests tanins en sucres. Ja ho veig, idò, que els caquis són com la vida mateixa, aspres o dolços, segons el moment.

En aquest capítol hem escoltat l'opening instrumental de l'anime japonès Bola de Drac, dues peces instrumentals de Bola de Drac Z i l'ending de la versió catalana.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Bueno, a vegades no és decidir un moment, és que senzillament et veus la proposta i no dius que no. Uh-huh. I després, quan hi ets a dins, a partir de posar coses en comú i aconseguir, sobretot, coses en comú i el feedback que reps dels diferents públics, ja sigui un escoltant de música clàssica com un assistent a un poetry, com un aprenent de glosador, no?
1: Exacte.
0: Quan veus que les coses et surten, allò és el que et dona energia per a dir, no, estic bé aquí on estic i estem fent una bona feina i m'agrada això que faig, el manco durant una temporada, evidentment, no? Però ja et dic, no és una decisió pròpia de dir, vinga, va, a partir del 2012 vaig a Joventuts Musicals d'Amor i tal. No. Jo crec que...
1: Les coses arriben, no?
0: Sí, sí, t'hi llences i després et deixes emportar una miqueta pel ritme.
1: Sí, perquè no ho hem dit, també havies estat a les Joventuts Musicals d'Amor.
0: Sí, exacte.
1: Exacte. Entre tantes coses, no? Vas rebre el Premi Illa de Menorca el 2010 i d'alguna manera en aquell moment bueno, supos que empesa també per na Margarita Ballester i per en Pere Gomila, sí. Vas agafar sa confiança per engegar, no només escriure per tu, perquè si no tinc mal entès, tu ja escrivies des de ben petita,
0: sí,
1: sinó per també compartir-ho, no?
0: Exacte. És aquella... Bueno, realment, en Pere Gomila i na Margarita van ser i segueixen sent els meus referents. Uh-huh. No? És a dir, no hi ha decisió de vers que gairebé no passi per ells, no? Saps? Aquella cosa que necessites algú que realment doni opinió. Sí, sempre hi ha com a dos o tres lectors, no? I això crec que ho fa
2: molta
0: gent. Sí, no
2: sempre els esborranys.
0: Exacte, els esborranys. I a més a més s'admeten crítiques, eh? Bones o dolentes.
2: Te fan d'editors.
0: Sí, me fan de prelectors o... Sí, exacte. Llavors, sí, el 2010, a partir d'un curs d'escriptura que organitzava el Consell Insular... decideix canviar un original en el premi i el guany.
3: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.

0: Biblioteca de Freak, capítol 66. N'he fet aposta perquè mos endinsam en el terror sobrenatural gòtic amb una joia desconeguda, amb el manuscrit trobat a Saragossa de Jan Potocki. Una obra que és una nina russa, una història dins d'una història dins d'una història. Un laberint digne d'un minotaure, a cada raconada del qual, exquisidament construïda, trobarem assassinats, encantaments, aparicions fantasmagòriques que un poc sí que mos regiraran, fins trobar la sortida, o no. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

La natura segueix un ritme lent, fluid, que ens proporciona el plaer de connectar amb ella, però sobretot amb nosaltres mateixos. Té la capacitat de posar-nos en pausa la nostra vida durant un instant i que apreciem únicament allò que ens envolta.

0: Això diu que era una cabra que manava un cabridet menut.
1: Bé!
2: Bé!
1: Bé!
2: Bé!
0: Un dia, pasturant, va anar a passar per prop d'una vinya. I vol dir que, quan va veure els rems tan polits que hi havia, li va agafar gola i va entrar. Quan va ser dins la vinya, digué en el cabridet:
1: saps què farem? Tu menja de gra en gra i jo menjaré de zingó en zingó, com a més grossa que sou.
0: Comencen a fer-ho així. Però al punt en tingué més gola i va dir en el cabridet:
1: tu ja pots menjar de cingó en cingó i jo menjaré de rem en rem.
0: Així ho feren. I al punt sa cabra torna a dir:
1: saps què? Tu menja de rem en rem i jo menjaré de planta en planta.
0: Quan va estar ben redona, li digué en el cabridet:
1: anem, que ja mos basta.
0: Però el cabridet va fer desentès i no volgué sortir de sa vinya fins que tingués sa panxa ben plena.
1: Mira, quan iré a dir a l'amo?
0: Va respondre sa mare.
2: I doi!
0: Contestà el petit. Sa cabra, com veu que de cap de ses maneres el pot ginyar a sortir de sa vinya, el deixa allà menjant i se'n va donar avís a l'amo. I li va dir:
1: l'amo, vinc a donar fos avís que el cabrit no vol sortir de sa vinya fins que tingui sa panxa ben plena.
0: L'amo, qui tenia vessa de nerir, va contestar:
1: jo l'enviaré escà, i aquest prest el farà sortir.
0: I diu:
3: ca? Ves a sa vinya a fer sortir el cabrit, que no vol sortir de sa vinya, que no tingui sa panxa ben plena.
0: Però escà també va tenir catxassa i no es va moure. I l'amo se n'anà a trobar sa massa i li va dir:
3: massa, ves a pigar escà, perquè no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de sa vinya, que no tingui sa panxa ben plena.
0: Però sa massa tampoc es va moure. I l'amo, tot enfadat, se'n va anar en el foc i li diu:
3: foc! Ves a cremar sa massa, que sa massa no vol anar a pigar escà, i escà no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de sa vinya, que no tingui sa panxa ben plena.
0: I que me'n direu, ell, es foc, tampoc no es mogué, encara que l'amo l'amenaçàs d'anar a fer acudir s'aigu. Se n'hi va i li diu:
3: aigu, vés a apagar es foc, que es foc no vol anar a cremar sa massa no vol anar a pigar escà, i escà no vol anar a treure es cabrit, que no vol sortir de sa vinya, que no tingui sa panxa ben plena.
0: Ell, s'aigu, tampoc no es va moure, i l'amo se'n va a cercar el bou. El troba i li diu:
3: bou! Vés a veure s'aigu, que no vol anar a pagar el foc, i el foc no vol anar a cremar sa massa, i sa massa no vol anar a pigar escà, i escà no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de sa vinya, que no tingui sa panxa ben plena!
0: I el bou també va tenir vessa qui no es podia borinar, i no hi va anar. I l'amo, apurat ja de tot, se dirigeix en el carnisser i li diu:
3: carnisser! Ves a escorxar el bou, que el bou no vol anar a veure saico, saico no vol anar a apagar el foc, i el foc no vol cremar sa massa, i sa massa no vol anar a pegar el ca, i el ca no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de sa vinya fins que tingui sa panxa ben plena!
0: I el carnisser va estar tot d'un apunt i parteix cap a escorxar el bou. I el bou, quan el veu, se'n va a veure s'aigua I s'aigua de veres a pagar es foc. I es foc de pressa a cremar sa massa. I sa massa corrents a pigascar. I es ca com un coet se'n va a sa vinya. I ja no hi va trobar es cabrit, perquè ja havia fuit ben atapit de rem. Per això, fora vessa!

dos plecs. Tres plecs. Un plec, dos plecs, tres plecs. El vestit te'n fa campana.

0: nosaltres plegats.
1: Un plat, dos plats, tres plats. El sopar és a la gelera.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagrada Mola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'es feu una grossa nevada.
2: Sagrada Mola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.
1: Que va

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. res, un grup nou, un grup de gent molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, ole, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. En quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare, en la guitarra, sempre dret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha música entre nosaltres i sí, a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock, també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondomó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agrada la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la
1: Uella, sí,
0: supos
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerraven antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Oh.

0: bless.
1: El món de l'art és inabastable. Vull dir que existeix tant d'art, tant, que generalment, si mos endinsam en qualsevol de les seves disciplines, navegam només per la superfície, per una travessera que ha estat prèviament marcada per poderosos agents econòmics que es creuen trobar en possessió de l'autoritat moral de dir-mos quin és l'art que s'ha de consumir i quin no. Però si són capaços d'aturar-mos un moment i fer-mos en fora de les seves paraules, farcides de grandiloquència i brill contaminant, si decantam la mirada d'aquest camí definit, decorat amb escenaris esplendorosos i enlluernadors de cartó pedra, descobrirem altres senders que mos conduiran a altres realitats, que intenten sobreviure entre les ombres del subsol, que s'arrisquen a mirar i explicar el món d'una manera diferent. De vegades incòmode, de vegades crua, de vegades amb dolor, de vegades de manera incomprensible, però mai et deixaran indiferent. Aquest podcast transita per aquests camins secundaris, per ratllar dels llibres que m'han captivat, ja sigui per la història, personatges, estructura narrativa, estil, recursos literaris emprats o simplement perquè m'agraden pels meus sants senyals. Jo som en Jack Pons i passau, que de ses tristors en farem fum amb sa meva biblioteca fric. Començar amb nova temporada, sa sisena, i he de dir que no hi haurà gaires canvis respecte a l'anterior, per no dir que no n'hi haurà cap. Bé, hi ha nova sintonia. Això sí, aquesta temporada la dedicarem íntegrament a gèneres literaris considerats frics i ratllarem de fantasia, de terror sobrenatural, de cyberpunk i de ciència-ficció espacial. Serà aquesta la temporada més fric de tota la biblioteca. I el primer gènere del qual ratllarem és la fantasia, èpica o heroica. I mos endinsarem ni més ni menys que amb els 5 llibres d'un total de 10 que componen el primer cicle de L'Arxiu de les Tempestes, de Brandon Sanderson. A finals de l'any passat, vaig sofrir una crisi de lectura. Vaig començar com a 5 o 6 llibres i tots els vaig abandonar a la desena pàgina. I això és un fet inconcebible per un escriptor. Si escrius, també has de llegir. Així que vaig decidir tornar als llibres que sabia que no podria abandonar de cap de ses maneres, en el gènere literari que em va fer lector. Bé, més que tot un gènere, va ser un autor, el responsable de popularitzar sa fantasia arreu del món. S'autor de sa Bíblia de sa fantasia, El Senyor dels Anells, de J.R.R. Tolkien. Però feia molts anys que no llegia fantasia i no sabia per on tornar a entrar en el gènere. Així que vaig cercar els autors de fantasia contemporània que ho estaven petant i el primer que em va sortir va ser Brandon Sanderson. Amb aquest fet ja podem veure una de les característiques d'aquestes novel·les. Rellam avui de supervent. La seva primera novel·la va ser publicada el 2005 i la darrera el 2024. En aquests quasi 20 anys de carrera, Sanderson ha publicat més de 30 llibres, amb els quals ha aconseguit recaptar més de 21 milions de dòlars arreu del món i ha estat traduït a més de 25 idiomes. Per qualque cosa, sempre dic que els duros estan en la literatura fantàstica. La divisió surt a un llibre i mig per any. Una borrada. És a dir, que és un autor d'escriptura ràpida i alhora de lectura àgil, amb gran quantitat de diàlegs, i aquesta rapidesa a l'hora d'escriure es nota en la prosa, que no és una meravella. És correcte, però hi ha passatges que, de vegades, et fan la sensació que han estat escrits per becaris, o empra frases fetes o paraules que grinyolen un poc, però això tal vegada és culpa de la traducció, perquè, com se sol dir en tota traducció, sempre qualque cosa es perd. Així, idò, si ratllem d'un supervendes amb una prosa que no és gaire atractiva, com és que recoman aquesta saga de novel·les, què és el que m'ha fascinat d'ella? Però abans, anem a dir un parell de coses de Brandon Sanderson. Consideraré a Sanderson com el Plató de la fantasia. Per això que tot està connectat. Però en tost del món de les idees tenim aquí el Cosmere. El Cosmere, que no sé com es pronuncia, és una galàxia formada per 19 planetes, els quals comparteixen una mateixa cosmogonia i regles de màgia implícites. Una mitologia única que gira entorn de la figura d'Adonalsium, el poder de la creació, que, en ser assassinat, es va fragmentar en 16 trossos anomenats estelles, les divinitats, en un esdeveniment conegut com la fragmentació. La majoria de les seves novel·les transcorren en qualcuns d'aquests planetes i fins i tot qualcuns personatges apareixen en diferents històries. La saga de l'Arxiu de les Tempestes es desenvolupa en el planeta Roshar. Aquest planeta és majoritàriament aigua i sols existeix un supercontinent amb el mateix nom del planeta, on els humans conviuen amb una altra raça, que no la qualificaré per no donar spoilers, la flora i fauna pròpia del planeta, molta d'ella caracteritzada per tenir closca, i una espècie d'esperits anomenats esprens, els quals, tots aquests éssers vius, han de suportar periòdicament les altes tempestes, enormes huracans que viatgen d'est a oest. La història de l'Arxiu de les Tempestes s'articula en el voltant d'un esdeveniment catastròfic recurrent anomenat la Desolació, on una casta de monstres, els portadors del buit, retornen a la vida per aniquilar la humanitat. Una amenaça que és combatuda pels cavallers radiants, homes i dones escollits en possessió d'armes i armadures màgiques, les estelles, amb poders sobrenaturals que reben el nom de potenciació, i que es divideixen en 10 ordres segons la casta de poder que domina. La darrera desolació va succeir fa tants de centenars d'anys que ha esdevingut mite, en la qual els cavallers radiants van abandonar les seves armes i armadures i van desaparèixer. Unes armes i armadures que romanen en aquest present com relíquies d'un valor incalculable. Però una sèrie de successos indiquen que els portadors del buit retornaran molt prest. Diversos personatges, un soldat convertit en esclau, una lota pertanyent a la noblesa que cerca la manera de pagar els deutes familiars, un assassí que plora cada vegada que mata, un general germà d'un rei assassinat que pateix d'estranyes visions des que llegeix un llibre prohibit, els seus dos fills, un que cerca ser digne de la fama de son pare i l'altre, més dèbil i introvertit, que cerca el seu paper en aquesta trama, tots aquests personatges i qualcuns més que s'aniran introduint al llarg de 5 llibres s'hauran de trobar per impedir la fi de la humanitat. I, més o menys, podem dir que d'aquesta manera comença aquesta història, amb el primer llibre, El camí dels reis, i que podem veure una de les característiques de la saga, l'alternança de veus. El narrador anirà fixant la seva mirada en cadascun d'aquests personatges i d'altres que s'aniran introduint en el llarg de les successives novel·les, com ja he esmentat, i a poc mos anirà desvetllant els seus conflictes, què és el que els fa moure, els seus secrets, etc. Però tot això és l'obvi. Així que anem a veure el que m'ha fascinat d'aquesta saga de novel·les. 1. La mescla de friquismes que, personalment, me flipen. Des que jovenet vaig veure sèries com Los Caballeros del Zodiaco, Shurato o Guerreros Samurais, superfriqui, en ses que un grup de persones rep una armadura amb poders, aquestes sèries amb aquesta característica robusta em fan perdre el gambuix. Me flipen. En aquesta sèrie de novel·les, a més, aquests cavallers tenen la capacitat d'invocar la seva espasa, és a dir, que la poden fer aparèixer i desaparèixer. Pot ser hi hagi aquí un eco imprecís en el cavaller Jedi de Star Wars? Un poc sí que me'ls fan recordar. I finalment, el tema de superpoders. Cada ordre de cavallers dominen un poder específic. Uns poden volar, controlant el vent, d'altres poden crear il·lusions, veure el futur, etc. Es podria dir que l'Arxiu de les Tempestes és una novel·la de superherois. Però, bé, aquest primer punt és molt subjectiu, així que passam al següent. 2. Col·locació precisa d'escenes clau. Una història, generalment, es dirigeix d'un punt A a un punt B. Una línia que quasi sempre tindrà una forma ondulada, com les patates xurres. Això no vol dir que la línia no pugui ser recta, però perquè la línia sigui recta, hauries de ser un escriptor de l'hòstia per no avorrir el lector. És a dir, que en la progressió d'una història tindrem moments àlgids i moments de profunditats abismals. La nostra missió com a escriptors és intentar fer aquesta muntanya russa la més equilibrada possible, i Sanderson en aquesta saga ho aconsegueix. Òbviament, aquest equilibri no serà igual en totes les novel·les, però en totes elles aconsegueix que la història no decaigui. Mai arribarem en els fons de l'abisme, tenint en compte que totes les novel·les passen de les 1.000 pàgines. Sanderson aconsegueix col·locar aquestes escenes clau, generalment d'acció, que fan remuntar la davallada en el lloc precís perquè la història no perdi interès, i d'aquesta manera mos conduirà com un coet fins al clímax final de cada novel·la, que serà apoteòsic, un castell de focs d'artifici. I 3. La revelació de secrets i cliffhangers. A l'hora de crear un personatge, es recomana construir tota la seva història des del seu naixement. De la mateixa manera, amb tot un món, tot un planeta. Una història en majúscules, que és un recurs fantàstic per crear suspens. I a l'Arxiu de les Tempestes hi haurà moltes preguntes que voldràs descobrir. La humanitat existeix des de sempre en aquest planeta o hi va arribar? Si hi va arribar, com ho va fer? Com és que els cavallers radiants van desaparèixer? Etcètera, etcètera, etcètera. Preguntes que necessitaràs tant sí com no respondre i que al llarg d'aquestes 5 novel·les se n'aniran a poc desvelant. De la mateixa manera que amb els personatges principals. Quins secrets amaguen? De vegades, aquesta pluja de respostes serà lenta, la qual cosa t'emprenyarà, Fins i tot pensaràs que el que t'està explicant no et du a cap banda. Però així tot, no podràs amollar els llibres de tan addictius que són. Les seves pàgines seran cafès que et mantindran en vela fins a les 4 de la matinada, com m'ha passat a jo. L'Arxiu de les Tempestes és una experiència èpica, plena d'acció i adrenalina, quasi una experiència cinematogràfica, que es gaudeix de la mateixa manera que amb les dues darreres pel·lícules dels Vengadors de Marvel, que morralla de temes com si es fi justifica els mitjans, de salut mental, com la depressió, estrès posttraumàtic o trastorns de personalitat, de fanatisme religiós o de les qualitats del bon líder. Una saga molt divertida, addictiva i que te farà xalar com un porc. Una saga escrita per crear lectors. El primer llibre de la saga, El camí dels reis, es va publicar el 2010 i la darrera, Vent i veritat, a finals del 24. 14 anys per escriure aquest primer cicle. Segons he llegit, Sanderson es posarà en el segon cicle a partir del 2030. I si es manté la tònica, la conclusió de la saga arribarà al 2044. Així que fanàtics frics de l'Arxiu de les Tempestes haurem de tenir molta paciència. També he llegit, per qualque banda, que es vol fer una adaptació per a televisió, però veient les merdes d'adaptacions com Els Anyells de Poder, que adapta Tolkien, o La Roda dels Temps, que adapta una mega saga de 12 novel·les escrites per Robert Jordan, val més que ens encomanem aquesta santa paciència. I fins aquí aquest primer capítol de la nova temporada. La setmana que ve continuarem amb la fantasia i viatjarem a un altre planeta que no tindrà tanta espasa ni acció, però que estarà repleta de màgia. Moltes gràcies per escoltar-nos i m'ho sentim en les paraules escrites.

va dir: «Mas igual si amb els teus peus m'embrutes la tovola, perquè veig a la mirada passió que també amara, els qui canten tu de vora». Li vaig respondre: «Res millor que en sora blava, quan el sol llepa sa cala, contemplar quan sa ruada ha abrigat els meus amics. No oblit que en aquest rodol s'hi arriba per un camí que qualcú va xermar ahir amb poemes molt antics. Aixecar el got i sentenciar: és aquí on jo vull estar. No tenir més ambició que cantar a sa matinada, no és per jo cap deshonor. A tots els que han preferit alta veu de poca mida, a canvi de poder sentir l'eco d'una veu amiga, dedicam una cançó. Comunitat i germanor és així com s'edifica. Reconeix en un company allò que t'identifica. Peuades de mossarena que la mà esborra, graven rastres de claror per als que les enyora i diu: he vist un estel al cel com un presagi, portador de llum d'un astre centenari, invocant ancestres, nòmada de planetari. Fem passes petites, no volen anar fora, jo camin tranquil perquè sóc fresc i espontani. Després d'aquestes paraules es va geure per dormir i jo vaig quedar tot sol, però amb una cosa clara: d'arbres vells i bons amics no en té tothom que vol. Som la collita del que van sembrar ahir, i cuidant les flors d'un pati que no és gros ni ho necessita».

Hem escoltat una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa veu del poble, gravat el 2016.

El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen, els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ah. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també, moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

plens en excés. De forces abatudes. Plors ofegats. I dominades ires. Els ulls. Les mans. Com en ruïna parlen d'imperis destruïts per sempre més. Soc terra que vol ésser fecundada pel riu amar que neix en vostre cor i, compartint el greu dolor, lluar-vos a fi que ho retrobeu transformant.

D'acord, no en som tots. Benvinguts, benvingudes a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de lectures retrobades.

Mentre la unitat mòbil de Radio Far es dirigeix cap al lloc on gravarem l'episodi d'avui, em rebé un déjà vu. Fa uns anys, més ben dit, unes dècades, Jaume Peiró presentava, a TV3, un programa anomenat La Casa dels Famosos, en què mostrava on vivien els protagonistes de l'actualitat del seu moment. Desconec si va dedicar alguna emissió a qualque escriptor. Gràcies a lectures retrobades, he conegut una gran diversitat d'espais relacionats amb la creació literària que he intentat aproximar als oients a través de la paraula. Les tipologies i les ubicacions han estat molt diverses. Avui és la primera vegada que ens traslladam a la urbanització de Son Vitamina, en el terme municipal de Laió. Hi viuen unes 150 persones, en cases unifamiliars. La distància que hi ha entre elles em fa dubtar de si es tracta d'un nucli de població o d'una zona d'habitatges disseminats. El matís és terminològic i, pel que ens importa, ben banal. Som al camp, per dir-ho d'alguna manera. Des de la finestra del lloc on escriu la nostra convidada, es veu una extensió gens menyspreable de paisatge rural, de màquia mediterrània i algun camp de conreu. Fins i tot es veu la mà. Jo, personalment, si visqués, seria incapaç de concentrar-me en la feina i em passaria el temps badant. En haver acabat l'entrevista, al carrer, els darrers rajos d'una posta de sol memorable, d'aquelles que romanen amagades als salfistes, retallaran a l'horitzó el perfil muntanyós de Mallorca. Em sentiré, llavors, més que no pas una versió maldestra d'un Jaume Peiró qualsevol, un privilegiat per haver pogut passar una estona molt agradable i profitosa al lloc on escriu, des de fa gairebé 3 dècades, Carme Cloquells Tudurí.

0: Bon dia, Carme. Moltes gràcies per acceptar la convidada de Ràdio Far. Ens trobam a l'espai on escrius habitualment.
1: Bon dia, Isma. Moltes gràcies per venir a casa. Ets molt ben rebut. Aquest espai on ets ara és l'espai que normalment he emprat des que vam venir aquí fa 26 anys, just quan tenia els fills petits, 5 i 3, i esperava el tercer. I vam tenir aquest espai que compartim, però en realitat tampoc és que l'hem pres molt, perquè jo solia estar baix, en el menjador, sobretot tota l'etapa escolar, que estàs amb els fills. I moltes de les relats que vaig fer els havia començat ja en el pis que vivíem abans, l'any 94, que va ser l'any que va néixer el primer fill. I passa una cosa molt curiosa, que sí que l'he estudiat un poc, que és, no passa a totes les dones, passa especialment a les dones que ja tenen certes inclinacions creatives, que la maternitat genera uns canvis estructurals, no?, cerebrals, i fa que floresqui tota aquesta part creativa. I va ser el moment que sí que, mira, me va donar per treure tot el que duen, no? Vaig començar a escriure allà, tot i que sempre he fet paperets i tot, després ho passava a net quan tenia el meu temps. Però, bueno, aquest és actualment l'espai on escric.
0: I aquest llibre, alguns relats al manco, van començar a ser escrits a una ubicació diferent.
1: Sí.
0: Es van acabar aquí.
1: Exacte.
0: I aquest espai, d'alguna manera, va influir en com van acabar sent aquests textos?
1: No ho sé ben bé, perquè, clar, són uns relats escrits en molt de temps, perquè era el poc temps que tenia. Bàsicament, el mes d'estiu aquell que quedava, que te recuperaves un poc i trobaves el teu jo interior i creatiu. I sí que els vaig anar refent molt i possiblement, potser sí que aquesta calma i aquest benestar de que saps que és que teva sí que va ajudar a donar l'acabada final, no? De revisar i revisar i dir, vinga, ja està, ara els adon per acabats. Potser sí. I alguns sí que els vaig començar aquí, d'aquests relats. Mentre començava a llegir unes línies de la novel·la, vaig alçar els ulls i la vaig veure, apropant-se cap a mi. Tota ella anava vestida de color morat fosc, amb un folar de gasa negra al coll i un barret de vellut, també negre. Portava un ca, un petit espaniel. Jo era a Barcelona i estava asseguda en una cafeteria que m'agradava molt i de la qual guardava bons records. No tenia ganes de fer res ni d'anar a cap lloc en especial, simplement volia deixar que la nostàlgia embriagués. Abans de dir-me res, vaig veure el seu llarg dit índex, que assenyalava el llibre que jo tenia a les mans. Perdona si t'he molestat. He vist que llegeixes Virginia Woolf. Després d'haver pronunciat aquestes paraules, vaig esperar un aclariment o la continuació d'aquella observació. Però, per uns instants, totes dues van restar en silenci, fins que ella continuà amb un to de veu quasi imperceptible. Puc asseure'm un moment? La vaig convidar a fer-ho, a la vegada que li demanava si volia prendre un cafè. Va treure de la seva bosseta un portacigarretes d'alpaca i va encendre una cigarreta. Crec que t'he d'explicar el motiu pel qual m'he acostat a tu.

0: Lectures retrobades és un espai que vol parlar de llibres, però fugint de les obres que són novetat. Volem donar una nova oportunitat a títols la lectura dels quals consideram totalment vigent i per això mateix recomanable. Carme Cloquells Tudurí, la nostra convidada d'avui, va néixer a Maó el 1963. És psicòloga, professionalment jubilada, escriptora i activista cultural. Pel que fa a aquest darrer àmbit, a més de participar en nombrosos actes literaris, fins i tot de caràcter multidisciplinari, de dirigir grups i tallers de lectura, cal destacar les seves col·laboracions a l'Ateneu de Mó, on va ser vocal de la secció de literatura entre el 2009 i 2017, i en la biblioteca pública d'aquesta mateixa ciutat. Per exemple, comentant no fa gaire, per al Club de Lectura d'Adultesa d'aquesta institució, la senyora Dalloway, de Virginia Woolf. És una, a més, de les ocasions en què ha mostrat la seva passió per la literatura anglosaxona, protagonista destacada del seu blog personal, que fins i tot ha traduït, he d'agrair-li personalment la descoberta de Kate Tempest gràcies a una activitat emotiu del Dia Internacional de la Traducció, en què va llegir-ne alguns versos, a més d'explicar-ne el procés de dur-los a la llengua catalana. L'obra literària de creació de Carme Cloquells esmena, sobretot, a la poesia. I pertanyen als tres darrers títols que ha publicat. Els Infants Transparents, publicat per la barcelonina La Busca el 2007, editorial en què també va aparèixer cinc anys després, el 2012, el recull Mecanisme Silenciós, i finalment, el 2021, va publicar, de la mà de Stomberg Editorial, també a Barcelona, el poemari Infanticides. Abans, però, la trajectòria de Carme Cloquells apuntava, sobretot, a la narrativa. Alguns guardons, el tercer Premi Illa de Menorca, el 1999, i el primer Premi de Narració Curta de Sant Climent, el 2009, avalen aquesta percepció, com també ho fa la publicació, l'any 2006, del llibre que protagonitza l'episodi de Lectures Retrobades que estàu escoltant, Els Fantasmes de Bloomsbury. També per La Busca Edicions, un petit fragment del qual, l'inici de la narració de títol homònim que enceta el volum, ho hem escoltat, llegit fa un moment, en veu de l'autora. Què en pensa, Carme Cloquells, d'aquest llibre, ara que han passat gairebé 30 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: A veure, evidentment, clar, han passat molts anys, una altra vida, i, clar, m'he distanciat, que crec que és el que també ha de passar, no?, en les obres que fas, prendre distància d'elles. Va ser un llibre que vaig publicar amb moltíssima il·lusió, perquè va ser la meva primera publicació, i que vaig treballar molt. S'havia donat el fet que tenia aquest moment molt creatiu i que hi havia hagut l'oportunitat d'anar a uns tallers de creació literària que havien encetat a l'Ateneu de Mó, i també havia fet altres aixines tipus cursos, o havia demanat assessorament per anar millorant, no? Jo pràcticament era lectora, era una lectora que m'agradava molt la literatura i escrivia coses per jo, no amb cap intenció de publicar res. Però sí, me vaig llançar a escriure i a treballar el que era el relat, que me sentia molt còmode. I clar, els meus referents, evidentment, a part de Virginia Woolf, hi havia Catherine Mansfield, que adora els seus relats, Anton Chekhov, després, sí, na Karen Blixen, Edith Wharton, i dins ja la literatura catalana m'agradava molt, a més d'Anna Mercè Rodoreda, els seus relats m'encanten, d'Anna Maria Àngels Aclada, que ja ho veureu, i fins i tot de Susana Rafar, que tenia un volum que m'agradava molt. I bé, la valoració, supos que l'han de fer més els lectors, no? Jo vaig estar contenta d'aquest llibre, no? Perquè va ser això, no? És aquesta primera obra que treus al carrer. Tot i que va ser, sí, difícil, evidentment, la publicació.
0: Parlem-ne.
1: Sí.
0: Els Fantasmes de Bloomsbury, ara ho torna a començar. Parlem-ne. Els fantasmes de Bloomsbury és un recull format per 11 relats. L'origen dels textos és divers. Van ser escrits en el període més o manco d'una dècada i inicialment no van ser escrits pensant a ajuntar-los en un únic volum. No, és així, no?
1: És així, sí, exacte.
0: I com va néixer la possibilitat de publicar?
1: Clar, jo anava fent aquests com exercicis literaris i escrivint aquests relats que m'ho passava molt bé i m'emplenava molt, no? Era una necessitat quasi vital. I quan vaig tenir un nombre suficient de relats, això, vaig pensar, vinga, volia provar de publicar, tot i que era conscient de que partia de zero, perquè, clar, que te publiquin una persona totalment desconeguda, que, a més, relat, perquè sí que vaig enviar algunes editorials catalanes i algunes se van interessar, com Barca Nova, però me demanaven una novel·la. Me'ls agrada molt, però tens una novel·la? Jo no tenia cap novel·la, tenia aquells relats i ja està. I bé, i finalment, clar, quan a vegades desisteixes quasi, però jo som una dada molt persistent. Finalment, la busca, la duen una parella, n'Antoni Adell i na Maria Lluïsa Pazos, que també eren escriptors i publicaven, se van interessar i me van oferir aquesta possibilitat de publicar. Clar, els hi vaig estar molt agraïda. Era una petita editorial que tenia com uns 200 volums, també publicaven alguns premis i sí, sí. Vaig estar molt contenta de publicar amb ells.
0: A més, a veure, tot i que aquests relats no van ser pensats per anar junts, després, quan van junts, formen un tot molt coherent, molt cohesionat. També no deixa de ser interessant el moment que s'ajunten, que prenen una nova dimensió com a conjunt, però aquest conjunt és molt, molt coherent.
1: Sí, això ho vaig saber posteriorment. Sí, me vaig donar compte quan els vaig juntar i pensava... això, no? Quin és el fil conductor? I clar, i això me vaig adonar, vaig dir, ostres, té un fil conductor molt clar. Bueno, clar, estem escrits per jo i, evidentment, clar, jo som l'autora d'ells i havien passat anys entre ells, però sí que hi ha una coherència, sí, és cert.
0: El títol del recull, crec, apunta dos aspectes. I d'una banda hi ha aquest fantasma, entre cometes, que en seria el fil conductor. Però d'alguna manera hauríem de matisar, quan parlem de fantasma, n'apareixen a tots els textos. Però bueno, aquí potser seria interessant recordar que Blanca Lozano, a un treball de final de grau que va fer justament en què, entre d'altres, va analitzar aquest llibre, ella parla de monstres, fantasma, monstre, tu mateix al treball cites Lacan per referir-te als fantasmes i literalment, parles d'una manera de ser del subjecte respecte de l'altre, el fantasma li procura al subjecte una significació absoluta. És a dir, que tant el passat com el present com el futur està modelat i modelat per la funció del fantasma. El fantasma proporciona una certesa allà on hi ha absència de saber. És aquesta un poc la temàtica del llibre, aquest element cohesionador. I també, en algun moment, crec que és a la contracoberta, ratlles també dels teus fantasmes. Com ho vehicules tot plegat?
1: Sí. A veure, també en aquella època jo també estava molt interessada en el Lacan. Sí que havia format part també d'un grup que era com a d'investigació, més de la vessant psicoanalítica. Però m'interessava més que res la part més filosòfica d'aquestes teories. I també amb el meu interès en la psicologia infantil també m'interessava molt tots aquests aspectes, no? Sobretot el que és el concepte del buit, aquest buit que tenim, que és tan difícil d'emplenar, no? i de satisfer. Clar, aquests fantasmes sí que actuen, o bueno, són aquests vehicles, no? Que tu, a través dels teus personatges, de llocs, espais, accions, objectes, doncs, allà sí que pots treballar que són aquestes estructures no inconscients, que són càrregues, no? que duim i cada un té, supos, no? un poc els seus fantasmes personals, aquests, no? I a través de l'escriptura sí que me va interessar molt explorar aquests personatges que vaig anar construint, que a part que, clar, també eren fantasmes meus, no? I vaig anar treballant-los d'una manera que potser no, jo no sabia que ho feia en això, no? Però me va sortir així, treballant per posar tots aquests aspectes, no? Per donar-los profunditat en aquests personatges i també un poc de misteri, evidentment. I bé, penso que en la Blanca sí que me vaig quedar molt sorpresa perquè vaig dir, és que ella ha descrit aspectes que ni jo mateixa era conscient que havia posat així en aquests relats.
0: En Carles Minuchin explicava que de fet qui completa la lectura i també és autor en certa manera és qui llegeix.
1: Exacte.
0: I clar, en aquest cas na Blanca,
1: sí,
0: amb tot el seu bagatge teòric fa una lectura.
1: Sí.
0: Qui a vegades fins i tot això pot acabar sorprenent a qui ha escrit, a l'autor.
1: Sí, perquè els fantasmes, en realitat, també no només hi ha els teus personals com a autor o escriptor, després hi ha els que tu transmets en els teus personatges i després hi ha els propis del lector, no? Hi ha aquest conjunt allà, no? Que s'entreteixeixen uns amb els altres. Vull dir, clar, penso que dona riquesa.
0: Mm. Sí, sobretot sí. Si pot haver aquest retorn per part de públic lector.
1: I tant que sí.
0: Que ho enriqueix, evidentment,
1: sí,
0: tot.
1: Sí, i tant. Això sí que dona una dimensió molt més gran, no? Sí, és cert.
0: El segon element del títol, diria, apunta a la influència de la literatura anglosaxona.
1: Mm-hmm.
0: En algunes narracions del llibre són explícites i evidents les referències al grup de Bloomsbury. Que aparegui Ofèlia, tot és un personatge que té un origen en Hamlet de Shakespeare, crec que era un personatge també que va agradar molt a final de segle XIX, els prerrafaelites que la tenien... Mm-hmm. Bueno, és protagonista d'un quadre molt famós.
1: I tant.
0: Que autores com Virginia Woolf et proporcionen la manera o t'ajuden a trobar la manera de tractar la temàtica del llibre? O, fent una pregunta encara un poc més ampla, quin pes té tot aquest bagatge a l'hora d'escriure i de manera més concreta a l'hora d'escriure aquest llibre?
1: Val. Virginia Woolf, evidentment, sí, la vaig descobrir, com he dit a altres programes, i això la vaig descobrir jove, jove o no tant, tenia 20 anys així, i me va impactar moltíssim la seva literatura, el seu projecte estètic. No sé, sí, me va impactar i me va marcar, ja, perquè després ja, clar, veus què és aquesta literatura tan diferent a el que havia llegit. I, clar, supos que com a autors, tot el que hem llegit va formant un pòsit, no? I va allà formant un sediment que encara que tu no siguis del tot conscient, quan escrius, clar, són producte, no? Les nostres creacions de tot el que hem begut i tot el que hem experimentat. Virginia Woolf és inimitable, vull dir, penses, clar, és única, no tens cap pretensió d'imitar ni de fer res igual. El que passa és que sí que saps que t'agrada allò, no? Que t'agrada aquella literatura, que t'agrada com escriu, que t'agraden els símbols, les imatges que empra, que t'arriba. I clar, sí que me va marcar, evidentment. I per això, sí, sí, sempre surt. D'una manera o l'altra, sí, forma part del meu bagatge.
0: Aquest joc metaliterari en la literatura anglosaxona és evident. De fet, a vegades en surten noms i cognoms molt, molt, molt, molt clars.
2: Sí.
0: Ara bé, també hi ha la presència en algun relat al manco de la mitologia grega.
1: Mm-hmm.
0: Calipso, Penèlope, Ulisses, per exemple, mm-hmm. també hi són, sí. són explícits. I
1: mm-hmm.
0: segurament, bueno, evidentment hi ha un interès per aquesta mitologia grega.
1: Sí.
0: També m'imagino que ajuda a tractar alguna temàtica concreta en algun relat. Què t'interessa d'aquesta mitologia?
1: Sí, els mites grecs m'han interessat de sempre. Quan havia assistit, ho vaig estudiar grec. Vull dir que ja t'ho fan dir que era algo que ja m'atreia molt. I de petita me'n record que vaig quedar molt copsada la primera vegada que vaig veure una representació així bastant per infants de l'Odissea. I després ho representava amb els meus germans, feia, no sé, el típic, no?, de ses que fas teatre i representava. Els mites grecs, clar, són una font, són, clar, formen part de la nostra bagatge cultural, de la nostra cultura occidental, són universals, evoquen immediatament, és que tampoc importa, no?, que hem pres moltes paraules, quan hem pres un dels personatges, ja immediatament ja t'evoca a algú. I en el relat, sobretot a Retorn a Ogígia, que sí que vaig emprar a Calipso i a Ulis, era algo que és aquell relat m'ho demanava, perquè és que, a més, és això, no?, que sobretot si també estàs a una illa com Menorca, allà a la mà no pots evitar que tota aquesta part cultural, de temes universals, a més són... Normalment tots els personatges són molt clars, no? Vull dir, són el que són, no estan embuats. Vull dir, representen grans temes, no? Grans emocions. I sí, penso que tant els hi han emprat a poesia també, els hi han emprat, i en els relats, alguns que no tinc, que tenc inèdits, sí, és... Sí, no pots fer de menys.
0: Formen part d'aquest bagatge.
1: Sí, eh? Sí, sí, sí, sí, és indubtable.

0: el substrat històric fins i tot anglès. Bàsicament la dominació britànica de l'illa, per exemple, amb la història de Charles Geraint, no sé si es pronuncia exactament així, que és aquest jove misteriós, bueno, jove i misteriós soldat helvètic, un personatge històric, realment, que va morir a Menorca en el setge a què el duc de Crillon sotmeté el castell a Sant Felip. Però també hi ha alguna referència a la migració menorquina a Algèria, amb aquest descendent, a més, del baró de Vialar, que va ser fundador, crec que era el 1853, de Fort de Lo.
1: Sí.
0: Quina importància, aquests serien dos exemples de substrat històric, però quina importància dones al context històric a l'hora d'elaborar els teus relats?
1: Té molta importància, evidentment, perquè crees uns personatges que no estan allà en el buit. Són uns personatges que estan a un context, perquè tu els puguis també entendre i puguis treballar-los en un context social, cultural, polític, que no és el nostre. I clar, si vols crear una història sobre aquest personatge en el seu moment històric que va viure, clar, això li dona veracitat. I després ho vas... Normalment faig recerca, que m'encanta, això de fer recerca i anar... A vegades fas... Però el que queda relat has fet moltíssima de recerca i has omplert moltes fues, no? Per el que després te queda realment que empris a l'hora de fer relat. Però sí que és aquesta interacció, no?, dels humans, de les persones, amb el moment, el context que els ha tocat viure, i de les motivacions i bueno, d'aquella el que li passi, no?, en aquell moment. En el relat del G sí que vaig mesclar relats que m'havien contat de la meva família, familiars, amb altres que són un pot de ficció, no? Sí que després vas mesclant un poc una cosa amb l'altra. Però altres no són... Bueno, altres sí que són com en Charles Garret, que sí que era... personatges històrics, reals, que després els aficiones.
0: Mm-hmm.
1: Però, bueno, hauria pogut ser així. Ja m'agrada imaginar-me així, no? Sí.
0: Podria haver
1: estat així. Mm-hmm. I altres que me'ls inventats de vell nou, com una Caterina, d'un conte d'hivern, són inventats, no? No van existir. Podia haver existit.
0: Ah, això sí. Aquí és la versemblança.
1: Sí, sí, sí.
0: L'illa no sempre és escenari o l'escenari en què transcorren les narracions dels fantasmes de Bloomsbury. Ara bé, quan hi apareix, aquesta illa m'ha semblat que és sempre un espai poc idealitzat, poc amable, fins i tot. Fins a quin punt utilitzes l'illa com un correlat objectiu, com una manera de transmetre un correlat objectiu dels fantasmes que protagonitzen els relats? Quin paper juga el paisatge illenc en aquells relats que s'hi situen?
1: Sí, ja pot semblar a vegades aquesta part com a dicotòmica, no? Aquesta que pot ser això, no? Espai de llibertat, però a la vegada opressiu per el fet illenc, no? Per aquesta... a vegades falta d'oportunitats, de tancament, també de les persones que hi viuen, de clar, no tenir molt de contacte amb altres pobles externs i no tenir, no sé, una altra manera de veure el món i les relacions. Per jo, Menorca és un personatge, perquè arriba que quasi se converteix en un personatge, no? Com una antropomorfització, no? de sa illa, que té aquestes contradiccions, no? Te l'estimes, però a la vegada voldries fugir d'ella, no? Crec que la tracto un poc amb un trasfons sempre molt amorós en aquesta illa, molt. Però que té aquestes dues vessants, no? I la interacció no només com a un espai inanimat, sinó que allà hi viuen unes persones, no? I viuen en aquell espai reduït,

0: i contingut. Saïlla és important i crec que determina molt aquests relats. Estan ubicats aquí, són d'aquí, sí.
1: Ja, a més, cal no oblidar que una illa ho és perquè està envoltada d'aigua. I la mà també és un element important en algunes peces del llibre i acaba, per exemple, un conte d'hivern.
0: Sí.
1: Tu mateix has dit, i consta el treball que va fer Blanca Lozano, que la mà significa, per mi, una mare originària i ancestral, també significa llibertat, la manca de fronteres i un espai immens per explorar. També, com a estudiosa de l'obra de Virginia Woolf, no puc deixar d'acceptar que comparteixo alguns dels seus símbols, especialment el de la mà, com a pas del temps, el cicle de la vida, o fins i tot premonitòria de terribles actes futurs. Ho pots explicar?
0: Sí.
1: I jo aquí sí que tal vegada apuntaria aquesta mare amb una idea potser de feminitat que té a veure amb els diferents tipus de personatges femenins que apareixen en aquest llibre. Què podríem dir d'això?
0: Clar, la mà ja sabem que té una gran simbologia. La mà, per jo, clar, en aquests relats i també a la meva poesia, que surt la mà molt, és aquest espai, no? És un espai de llibertat, és un espai també que pot ser per amagar, és un espai molt profund. I és un espai que així no és un poc, en la línia més wolfiana, pot significar la dissolució del jo, la pèrdua, o el no res, no? Perdre-te, perquè allò és, la mà és això, no? Però també pot significar aquesta permanència, no? El que queda en comparació a nosaltres els humans, en aquest planeta, nosaltres desapareixerem. Però la mà, qui sap, no? És el que primer va existir i pot ser que és el que quedi d'aquí, no? Per això és això, no? El que resta, el que queda, aquesta permanència inalterable, després en contraposició en els humans, no? I aquesta figura materna, sí, femenina, per això sí que la mà és... Hi ha una relació molt forta, no? I és acollidora a la vegada, i amb els personatges femenins es veu, no?, que tenen aquesta relació amb la mà, que pot ser a vegades també un poc dual, no?, que també pot servir tant per acollir-les d'una manera positiva, amorosa, però també pot servir d'una altra manera, no?, com a més tràgica o més dramàtica. No sé si t'he respost bé un poc a la pregunta.
1: Sí, sí. Però, evidentment, estem ratllant ja d'unes capes de lectura. Sí que es veu que la mà, com a element literari, és polisèmic. Ha tingut moltes connotacions diferents, però així com ho apuntes, jo crec que dona una pauta en el lector potencial de com interpretar aquestes presències, aquesta relació que pot tenir la mà amb personatges femenins d'una manera molt lògica.
0: Ja.
1: Jo ara aquí tenia apuntat com a frase, volia comentar que el llibre fa de molt bon llegir. Això no vol dir en cap moment que sigui un llibre simple, sinó que el lector s'hi enganxa fàcilment. I sobretot crec que és en la relectura allà on podem copsar que darrere aquesta aparent bon llegir hi ha una complexitat important. És quan veiem que darrere hi ha una autora que domina el gènere, que posa en joc un ventall ampli de recursos a l'hora de donar forma als textos. El lector, de fet, es trobarà una varietat important de formats, de tipologies textuals. Hi ha cartes, hi ha diaris que conviuen amb narracions més convencionals. També són diverses les veus narratives. Les tries, evidentment, hi ha una tria prèvia. Hi ha una lògica a l'hora de triar un determinat tipus de narrador, un determinat format. Jo crec que sempre són encertades. Ajuden, arrodoneixen el relat. Com t'ho plantatges? Com decideixes que el relat tindrà una estructura, en tindrà una altra? Que agafaràs un tipus de narrador que serà un altre? Hi ha un procés que ho expliqui?
0: Uf, això és molt complicat, perquè pot semblar molt intuïtiu, no? Però tampoc ho és tant, perquè el que pot ser intuïtiu és quan te'n dones compte el que no funciona. Això me'n dono compte quan tries una veu narrativa i te sembla que no, que no funciona allò. I vas fent proves, perquè, clar, jo ho he fet això amb estones i clar, tot allò funciona dins el cap fins que ho poses en paper. I quan veus que sí, que aquell personatge o sa manera, sa veu narrativa és adequada, veus que pot seguir. Pot seguir.
1: Funciona.
0: Sí, quan... sí, agafa sí, més agilitat i veus que sí, que has de seguir per allà, no? I també la tipologia, no? Perquè a vegades tens idea, ai, m'encanta, m'agradaria molt escriure sobre aquest personatge, no? O aquesta dona que va venir aquí. I clar, tens el personatge, tens un poc l'escenari, però després tens una idea de la història que vols narrar. I després ho has d'anar elaborant. I clar, això ho vas veient quan te funciona i a vegades no ho saps molt bé, no? Tinc relats que els he començat i els he deixat quan he vist que no, que me quedava aturada i estancada i no m'agradava. Els deixes. Qualque dia, potser els recuperes. El més difícil, a vegades, per jo, són els tancaments. Això ho trobo molt difícil. I me passa tant també en la poesia. Què és el que penso que és el que li dona aquella qualitat d'una feina ben feta, no? S'ha acabat. I a vegades, clar, sí que vaig provant. I a vegades, fins que no trob que l'acabament que m'agradi sigui obert o sigui tancat, allò jo no ho amoll. No. Sí, som molt exigent amb aquest aspecte. Mira.
1: En narrativa curta, sí. Ho diguem així, en poesia, jo crec que estancament és... Estem ratllant d'un tipus de text que és essencial, que és concís i evidentment, s'ha de tancar com el tanques, és crucial a l'hora de resultat, d'allò que resulta.
0: És que si ja el relat és un gènere breu, que ja condensat, que has d'explicar, has de triar molt bé el que vols explicar i el que no vols explicar, també, i que el lector faci l'esforç, no? Clar, en la poesia, clar, està més condensat i has de fer un esforç més gran, no? Però sí, és un repte.
1: Mm-hmm. Quan, de fet, en tot això que expliques, m'imagino que, de fet, el procés d'escriptura no deixa de ser un procés d'exploració. Hi ha escriptors que, quan comencen a escriure, saben com començaran i com acabaran allò que estan escrivint. M'imagino que no és el teu cas, no? Quan comences a escriure... Saps a on vols arribar o te deixes endur?
0: No és 100% ni una cosa ni l'altra, perquè sí que tinc una idea clara d'aquella història, però després agafen com a vida els personatges i les històries a mesura que ho vas elaborant. I és el que te deia, l'acabament, el tancament d'aquella història és el que m'adu més temps, no? Perquè quedi, sigui molt coherent i això és un esforç, no? De refer de reescriure moltes vegades i de ser també molt, molt sincers i honest amb un mateix, no? I dir, no, no m'agrada. El primer que li ha d'agradar és el propi autor. I no contentar-te amb qualsevol cosa. I sí, és un poc a mig. No comenci a veure què passarà a un relat, sinó que sí que arriba un punt on m'aquest un poc a vegades he d'aturar i veure com s'ha de tancar allò. Per més que res, per gènere de relat, que no tens... No és molt extens.
1: Acabam aquest recorregut
0: sí.
1: Per Els fantasmes de Bloomsbury, de Carme Clocells, amb un parell de preguntes. En primer lloc, hem apuntat alguns aspectes que jo crec que poden ajudar un lector a decidir que vol recuperar aquest llibre. És un llibre, n'hem parlat fora de micròfon, que no és fàcil realment de trobar. Molts d'aquestes lectures, moltes d'aquestes lectures retrobades són víctimes d'un mercat que és bastant implacable amb els llibres. Però, per altra banda, també, a veure, cercant, segurament, encara pot ser possible trobar-ne, però aprofitant també per reivindicar, tu hi has col·laborat en la Biblioteca Pública d'Amor. Tenim la sort de que les biblioteques avui en dia són repositoris de la nostra memòria col·lectiva, que en aquest cas són els llibres. Bé, de tot això que han dit avui dels fantasmes de Bloomsbury, trobes que hi ha algun element que de cara a aquest potencial lector del qual no hem parlat però que trobes que hauries de que no haurien de parlar?
0: Més que res per animar-lo.
1: Evidentment. Si en acabar d'escoltar aquest podcast hi ha algú que decideix obrir aquest llibre i començar a llegir, i ja l'objectiu ja està acomplert.
0: Clar, més que res és que quan escrius un llibre o, no sé, aquest conjunt de relats, ho fas per compartir, per compartir-ho en lectors i més que res també per donar-te a conèixer i que la gent de Menorca i de fora pues, també puguin apreciar el que es fa aquí. I penso que també anima en els propis autors d'aquí, els anima a continuar la seva dedicació, que ja és prou difícil, no? Compaginar-la en les feines i en tot. I penso que sí que val la pena perquè poden trobar, vull dir, poden descobrir aixines aspectes que potser no sabien. I a més, els relats és això, és bo de llegir, pots llegir una estona i deixar-los i llegir-ne una altra. Vull dir que...
1: Sí. I tornaré.
0: I tornaré, exactament.
1: Sí. I de fet, amb això has contestat la segona pregunta que te volia fer, que era això, perquè un lector hi hauria d'entrar o, si ja l'ha llegit o fa un temps que l'ha llegit, perquè hi hauria de tornar en aquest llibre. I jo crec que més o manco ha quedat bastant, sí. Bastant clar.
0: Mm. A diferència d'una novel·la que si t'agrada molt, evidentment, la torna a llegir tota sencera. Els relats, o jo el manco ho faig, no? Els relats, quan a vegades no saps, no sé què llegir, no tinc ganes de començar cap novel·la, ni assaig, ni res, i agafes un llibre de relats i penses, vam, aquest. I és molt agradable. Tens aquella estoneta i tens aquell temps per tu, que potser avui en dia pues, és el que hi ha, no? I llegeixes un relat i no sé, te quedes tan bé, un moment de distensió i que ho facin. M'agradaria, una cosa que m'agradaria molt, ara que, clar, m'has fet recordar això de que fa 20 anys farà, que el 26 farà 20 anys que vaig publicar. M'agradaria fer una reedició amb nous relats afegits.
2: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: A més de parlar amb Carme Cloquells del seu llibre Els fantasmes de Bloomsbury, la lectura del qual, evidentment, convidam a retrobar, volem proposar-li que ens recomani tres llibres. El primer, d'acord amb una juguesca en què hem demanat a la nostra convidada que triï obres, si pot ser, de gèneres literaris diferents, ha de ser d'un altre autor illenc. Quina és aquesta recomanació i per què l'has triada?
1: Vaig triar en Francesc Camps i Mercadal, anomenat Francesc del Branca, el folclore menorquí de la pagesia. I va ser, me va venir tot d'una en el cap, que volia aquest. Aquest llibre, tot i que, clar, pot semblar molt anacrònic per el tipus de llenguatge que empra, pens que té un valor incalculable perquè és un testimoni de tot el folclore, la tradició oral recollida, que això penses mai li podrem estar prou agraïts en aquest bon home que va fer això. I, a més, a la vegada també és el meu primer contacte en la literatura menorquina va ser en Francesc Camps, a través de això, a casa, que se contaven aquestes històries de la novia del Gentà, de la cova d'en Xuroi, d'Esgorg. I, clar, la meva mare i tot havia participat a una escenificació així en dansa de la novia del Gentà. I, clar, forma part de la menorquinitat aquesta de tots i meva, no? I no sé, trob que sí que és un llibre que i penso que les llegendes, crec que les escoles encara els segueixen treballant i penso que és molt important. També crec que me'n recordo un treball que me van fer quan devia ser de EGB, que jo era de l'època EGB. Vaig triar la llegenda d'Esgorg i me va impactar molt. Vull dir que tot això sí que m'agraden molt les llegendes i el folclore, i valor molt tots els recopiladors que hi ha hagut al llarg de la història d'aquesta tradició. Aquesta és la meva recomanació o tria.
0: I d'ara ampliant cercle, i a continuació hauríem de parlar d'una obra de la resta de la literatura catalana, L'és apuntada, o almenys que us ha apuntat l'autora, quan hem començat aquest programa,
1: sí.
0: Que és na Maria Àngels Anglada.
1: És poesia que he triat. Jo havia llegit bastanta poesia, sobretot dels romàntics, Keats i Hölderlin, els simbolistes, en Baudelaire, en Mallarmé, i després les meves estimades Emilys, na Bronte i na Dickinson, que adorades, i de la literatura castellana, que també m'agrada, en Lorca, que també el tenc allà dalt de tot. I la poesia catalana, clar, jo vaig fer tota la meva escolarització tot en castellà, és una altra època, i quan vaig posar-me a escriure, jo sabia molt bé que volia escriure en català perquè és la meva llengua materna i el que me surt, no?, de tot el meu bagatge aquest que duc. I vaig començar a llegir poesia catalana, i quan vaig descobrir la Maria Àngels Anglada, me vaig enamorar d'ella. M'agrada molt la seva contenció, sobretot, com ella conté i a nivell poètic l'emoció, aquest jo líric, és tan neta, una poesia tan treballada. A més, també ella, clar, una gran classicista, li encantaven. Jo penso que aquest equilibri i l'amor per l'art, que jo també compartesc tot necessari, i amb alguns poemes ella ho transmet, també molt, molt humana, perquè a la vegada també cap a la bondat, la pretesa o la cercada bondat aquesta humana. Penso que és una autora que no sé si li havia fet prou... S'ha valorat.
0: Segurament, no sé si... diria que no se l'havia fet.
1: No, en sort, suposa aquí, perquè és pròleg, és d'en Sam Abrams. Sí, i ho apunten, això.
0: Sí que és autora d'alguna obra molt concreta que sí que,
1: sí.
0: que t'ha transcendit més en narrativa.
1: Exacte.
0: El violí d'Auschwitz,
1: sí,
0: si no ho ha xerrat.
1: Sí, sí.
0: Jo li he llegit també una obra que no sé si es diu Retalls de la vida quotidiana, Grècia i Roma.
1: Sí.
0: Que aquí és vessant seu de divulgació del món clàssic.
1: Sí.
0: Però segurament sa part de sa poesia sigui aquella menys coneguda.
1: Exacte.
0: I que no està gens malament, evidentment, reivindicar.
1: Clar. No té una obra molt extensa, perquè sabeu que era una dona molt exigent i només publicava el que ella realment estava molt convençuda. Però sí, penso que també jo he llegit els seus relats, també me vaig enamorar un nit de 1911, que és un recull de relats que me va agradar moltíssim, perquè és un treball molt acurat del llenguatge i tan precís. Sí, m'agrada molt aquesta escriptora, sí. La recomano.
0: Fantàstic. Acabarem ara amb una darrera recomanació que t'he de confessar que desconeixia i m'ha sorprès totalment. És un nom que m'hauré d'apuntar, com aquella vegada que vaig apuntar Kate Tempest,
1: sí,
0: i se me va obrir un ventall enorme de bona literatura. Quina és aquesta recomanació i per què la recomanaria? Què en destacaries?
1: He triat... clar, això sí que era dificilíssim, perquè, clar, evidentment, hi ha les meves tries de les meves autores fetitxa, també, que bueno, són llibres que he llegit i rellegit moltíssimes vegades i ja està. Però he triat Cosima, d'Anna Gràcia de Leda, que és una... Era una escriptora de Sardenya, sarda, per arrodonir també tota la xerrada d'avui, perquè crec que tot, si, sense voler, tot té una certa coherència. És una escriptora que vaig conèixer quan era ben petita, d'una col·lecció que tenia de relats que havia comprat el meu pare, que havia comprat aquestes col·leccions d'escriptors que havien guanyat premis Nobel o d'escriptors famosos. I hi havia una col·lecció de relats que era d'Anna Gràcia de Leda. I hi havia llegit de petita. I en ocasió d'una visita a Sardenya vaig dir, m'agradaria tornar a llegir Anna Gràcia de Leda. I vaig triar aquest llibre i realment penso que és també una escriptora que s'ha de reivindicar, perquè és d'una qualitat literària. És una obra autobiogràfica, va ser publicada pòstumament, no la va poder acabar del tot, però retrata tan bé ses costums, ses limitacions d'una illa, també, d'una època que segurament a Menorca deuria ser molt similar, d'aquella fieta que vol ser escriptora i viu a un entorn opressor i que així i tot, i que ses dones, evidentment, havien de fer el que estan destinades a fer, no? I en aquest relat ella narra aquestes escenes de la seva Nuoro, que és del lloc on ella vivia, de Nuoro. Són tan autèntiques i, a més, ella mescla un poc també tota aquella riquesa de mitològica i folklòrica de Sardenya. Té moltes similituds a Menorca. I les persones... I ho fa d'una manera tan real i sap combinar molt bé el to introspectiu en també aquestes anotacions de quotidianes. Jo penso que és una autora que té més obra i que s'ha de recuperar, perquè val la pena per algú, no sé, jo penso que se mereixia molt el Premi Nobel 1929, crec que li van donar.
0: Arribam al final d'aquest capítol de Lectures Retrobades, esperant que almenys alguns dels títols de què hem parlat avui, especialment els Fantasmes de Bloomsbury, hagi despertat la curiositat dels oients del podcast i que tant de bo acabin incorporats a la llista de llibres per llegir o rellegir. Moltes gràcies, Carme Cloquells, per acceptar de participar-hi. Ha estat un gust venir a casa teva per parlar d'aquesta obra i de moltes més coses.
1: Moltes gràcies, Isma, moltíssimes. Has estat molt ben acollit a casa i també ha estat molt, molt agradable poder compartir amb tu, que també ets escriptor, totes són molt de pensaments i molts qüestionaments que te fas, no?, també, quan escrius. Moltes gràcies.
0: I moltes gràcies, benvolguts oients, per la vostra atenció. Ens retrobarem en una nova entrega de Lectures Retrobades, aquí, a Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Salut!

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far. Hey!

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen, els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al Grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegades massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sa Gramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'es feu una grossa nevada.
2: Sa Gramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. res, un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets el cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, ole, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta la primera per arrencar l'entrevista. En quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare, en la guitarra, sempre dret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock, també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondomó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tenim més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la
1: Uella, sí,
0: supos
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerraven antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Benvingudes, benvinguts. Hola a tothom. T'agrada escriure poesia, però no saps per on partir? Has partit ja, però trobes que la teva poesia no conquistarà ni s'ha excusat de que teva? Idò, no passis pena. Avui t'aduim una recepta d'escriptura poètica especial que te convertirà en el marbre de la vall de la poesia. Però, això sí, si decideixes cuinar-la i sobretot compartir-la, te durà conseqüències de niulats de pluja de muntó, com en els dibuixos japonesos. Tornem amb la poesia, amb aquest especial Com ser un poeta de l'hòstia. Jo som en Xec Pons i això és Biblioteca Freak. Xerrem avui de poesia d'Adà. I, primer de tot, anem a donar un poc de context i uns quants exemples de qualcuns poetes dadaistes. El dadaisme sorgeix en el primer quart del segle XX en resposta a l'absurditat de la Primera Guerra Mundial, en els interessos burgesos que havien inspirat el conflicte i a la rigidesa intel·lectual opressiva, tant en el món de l'art com en els aspectes quotidians de la societat d'aquells temps. I és el precedent immediat del surrealisme. Proposava la negació del tot, la destrucció per

destrucció, mitjançant la confusió sense alternativa, l'oposició al concepte de raó i a qualsevol convenció artística de forma violenta, nihilista, irracional i fins i tot primitivista. Anem a veure aquest Anit de Tristan Tzara. Tornen els peixaters amb les estrelles de l'aigua. Reparteixen menjar als pobres, enfilen rosaris pels pobres. Els emperadors surten dels parcs. A aquesta hora que s'assembla a la bellesa dels gravats i els criats banyen els cans de caça. La llum es posa els guants, obre tidor finestra i surt nit de l'habitació, com sos del melicotó. Déu pentina la llana dels enimorats submisos, pinta els pardals amb tinta, canvia la guàrdia a la lluna. Anem a caçar escarabats per guardar-los en una caixa. Anem en el riu per fer gots de fang. Anem a la font per besarter. Anem en el parc comunal fins que canti el gall per escandalitzar la ciutat o a l'estable per enlletar-nos. Per que et piqui serva seca i escoltar remugades les vaques que després enyoraran els vedells. Anem, anem, anem! Com veus en aquest vers, per escandalitzar la ciutat, Dada tenia l'escàndol com a bandera, que s'inclina cap a el que és dubtós, cap a la mort, cap a lo fantasiós, cap al gest i la provocació, la contradicció, l'atzar, cap a la negació de la bellesa, de l'eternitat dels principis, de la lògica, de la immobilitat del pensament, de la puresa dels conceptes abstractes i de lo que és universal. Una poesia que propugna la llibertat de l'individu, qualsevol llibertat en definitiva, l'espontaneïtat, la immediatesa, l'actualitat, el sense sentit, l'humor, la burla, el fabulós caos de la imperfecció. Veiem aquest a Anna Flor de Kurt Schwitters.

tu, estimada dels meus 27 sentits, t'estim. Tu, de tu, et a tu, jo a tu, tu a jo. Nosaltres? Aquest, a propòsit, no és el lloc. Qui ets, dona sense comptar, ets tu? La gent diu que series. Deixa'l ratllar, no saben com et sosté el campanar. Dus el capell en els peus i camines sobre les mans. Sobre les mans camines. Hola, divideix el teu vestit vermell en doblecs blancs. Vermet, estim, en a flor, vermet, estim. Tu, de tu, et a tu, jo a tu, tu a jo, nosaltres? El seu lloc es troba, a propòsit, a la brasa freda. Anna Flor, vermer, Anna Flor, què diu sa gent? Endevinar. 1. Anna Flor té un pardal. 2. Anna Flor és vermer. 3. De quin color és el pardal? Blau és el color del teu cabell groc. Vermell és el color del teu pardal verd. Tu, simple lot amb vestit de sempre. Tu, benvolgut animal verd, t'estim. Tu, de tu, et a tu, jo a tu, tu a jo. Nosaltres? El seu lloc, a propòsit, es troba en el braser. Anna Flor, A-N-N-A, desemboc gota a gota el teu nom. El teu nom goteja com seu flàxid. Saps, Anna, saps ja que pots ser llegida cap enrere i cap endavant? I tu, la més meravellosa de totes, tu ets per darrere que m'ho ets per davant. A-N-N-A. Seu goteja carícies per la meva esquena. Anna Flor, tu, animal gotejant, jo t'estim. I després d'aquesta anada d'olla de poema d'amor, anem a revelar aquesta recepta miraculosa, escrita per Tristan Tzara en els 7 manifestos d'Adà, que resa d'aquesta manera. Agafa un diari. Agafa unes estidores. Tria en el diari un article de la longitud que vulguis donar en el poema. Retalla l'article. Retalla llavors amb cura cada una de les paraules que formen l'article i fiqueles dins d'una bossa. Agita-la suaument. Treu ara cada retall un darrere l'altre. Copia les paraules conscienciosament en l'ordre en què hagin sortit de la bossa. El poema s'assemblarà a tu. I ets així un escriptor infinitament original i d'una sensibilitat embruixadora, encara que incomprès per tothom. I aquí van uns quants exemples de poemes que es cuinen amb aquesta recepta, que he de dir que copiats conscienciosament com que no. S'han de corregir que alguns articles, gènere, formes verbals i que algunes coses més per tal que els poemes no siguin absurds del tot. A més, és una feina molt grossa. Vos deixo a vosaltres el judici. Vet aquí el primer poema titulat De sa gent. Celebra Gran Lluís el dia sant. Des dia. Aquests dies internacionals, tot el dia. Usuaris de geriàtric del centre, en commemoració, van celebrar carpes del municipi, per 1 d'octubre, amb les diferents illes, pels propis davant i diversos sants. Durant la residència, una sèrie de municipis col·locats van muntar i organitzar grans. Un exemple va exposar, marcat als usuaris i les taules d'ahir. N'és dia l'acte, l'efemèride de la residència geriàtrica i en Lluís sota. Continuem amb el segon poema titulat Nàutica pesquera. Classes de piano d'una professora a l'escola elèctrica.
internacionals Nàutica Pesqueres, malgrat des títol, una professora de piano en el procés de centre, disposar la normativa, possessió interina per al sindicat que tinguin en els alumnes, ha arribat i ha assignat les especialitats a un enginyer, formació de responsabilitats docents oblidades, incorporen una setmana. Una psicòloga de navegació pesquera d'estabilitat, també professional marinera, té des de les seves places, junt amb Mercants. Mercants! Organització de la titulació va prendre de Nàutica de Palma, sense gent, mitjançant Espanya integrada immediata, la telefonada. Si no, els docents i les seves places de marina química. La baixa a classe té a la ment demanar imparcialitat. No ho sé. I finalment, anam amb el tercer poema, en el que no he canviat el titular de l'article, que és Policroms d'Altamira. Projectar amb pigment d'Altamira, seguint la cornisa a les primeres, a la història dels animals figurats. Descobriments, des de llavors, que havien, segurament, conegut gravats sensacionals que no ocupen anatòmiques interpretacions. Una cova va recollir contorns que solen acompanyar en traços que van seguir excel·lències mil·lenàries, principis. Demostrada important, quedant bloquejada del món en moltes manifestacions tècniques d'art, dels diferents descobridors consubstancials, del món corredor franco-atlàntic, en el seu despreniment que s'estenia ajustant aquest primer parietal humà. Representació de figures en una habitació. Molt bé. Ses masses van elaborar de ple, en concret, en conjunció, a errors d'art neolític d'Altamira, amb l'art d'esturisme. Per això, tot el coneixement capritxós des quasi intactes. I dono, sortint des fons de pintura, era amarat a sa cova, convertint sa pintura. Tenia de sa existència que exerceix jugar i que havia emprat sa capella de sa tesis. Per protegir-la, es va construir en sec i sa seva fia, necessàriament artista, una exquisida abadesa que en sa seva primera neocova animal, no sols investigadora, hi cabia. Els recels van privilegiar el descobriment, sinó també el testimoni d'un isop de sa mà d'art, sa silueta de pell de sa totalitat artística. Idò, sa seva localització dels matisos, amb els temps destinada a sa sala Sixtina rocosa, també pels humans prehistòrics d'honor. El 1879, en zones de suport en els interiors del procés de la cova científica. Es va pillar l'Altamira rupestre i es va haver, abans, amb el mateix artefacte d'espai, d'accedir en el lloc de l'art d'accés i vèncer els indicis doctorals policroms dels animals. El color encertat no va servir per anomenar el capítol de la cova artística. És perquè hi ha moltes coses a fer, perquè si no, m'hi passaria tot el dia fent, composant aquests poemes, que potser qualcú no els hi facin gràcia, però ja me'n fa molta. Així que ho deixam per avui, donant aquest consell. Posa un dadaista a la teva vida, que podria ser l'inici d'una campanya, apadrina un dadaista. Vosaltres doneu-li voltes i ens sentim la setmana que ve, que ratllarem d'una autora molt, molt, molt especial, un poc rara.
se la va comparar fins i tot amb Kafka, però jo empraria potser exòtica, perquè ens situarem a Brasil. Deim adéu amb aquest nac-nac-nac de Cabaret Voltaire. Moltes gràcies per escoltar-nos i ens sentim a les paraules escrites.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Jo sempre t'havia dit que no et faria una cançó i no vull xerrar de tu ni dir-te que t'estim molt, que so d'estar animorat i fer poemes amb un nom me sembla tan desfassat. Vull fugir d'aquest amor, vull recitar lo bé que em sent, reviure tots aquests moments i quan quedi tot sol pensar en tu i en tanta gent. I per això estic aprenent a nedar entre sentiments, mirar-nos de més amunt, saber estimar

Jo sempre t'havia dit que no et faria una cançó, que els qui juguen en s'amor els hi falta inspiració.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

per la mà viva. Aitor Comelles, orgànic, Doki Pioig. Per un sistema de depòsit, d'evolució i retorn. Nasi. Nasi.

0: la ambición. Queremos el retorno y la devolución. La paradoja del residuo y la ambición. Queremos el retorno y la devolución, yeah.
1: La música ets eina per transmetre el missatge. Per la mà viva i aquest hermós paisatge. Per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no quedi en el prestatge abandonat. La música ets eina per transmetre el missatge. Per la mà viva i aquest hermós paisatge. Per la nostra terra...

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al Grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. No? Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.